quan has marxat has deixat una nota de memòria i deies que ha passat la gota, que ara és el moment de posar espai en mi.

quan l'afecció s'esmuny. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuig, és que t'han embruixat?

ho has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
1: Se tenen per la mà quan sallen de la nit amb una desfilada de cares sense nom

com unes ungles, com una lluna, com el vent. Records de vida. La brasa escampillada sota anys i panys de sorra afegeix a poc tots els putos perduts.

una creu. Records de vida i sallen tot desfets dels calaixos de bruma, del clam de la sirena, dels camins trencats, rumiant sempre més amb les ones de mar.

Dius telepàticament, senyor, que estàs pensant. Connecto el teu fàstic, l'oli, la rancúnia, els bons, l'hostia.

0: Tin, que tatin, que tatin, que tacar.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Tin.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

no és el que desitges, però, noi, això és el que és. Això és el que hi ha.

0: Sim.
1: Ràdio Arrels.
0: A joc 95.5.

Un cap de capvespre d'haver desmarcat, vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir: estic tan enamorat que per tu faria sollastres brancat. Fent mitja rialla s'agirà i digué: no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors tira, tira, seguir caminant. Jo que ens sopegava, ella ni es girà.

correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig agafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fill. Ella me mirava mig de cua d'ull, va fer dos badalls i em va dir te vull. Sabeu lo que era que m'havia agradat? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Llorenç de Cerdà, 88.2.
2: Gosi esperar que un dia o altre, al mig dels altres, no seré sol.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances...
1: Escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Treseres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons algun santoral, és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarels.cat.
1: Radio Arels, apunta ja... 95.
5: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
7: Al teteo.

Si va pas bé, si va pas bé, mal de cap, el fet ja em fos lligat. Aigua del bululú, aigua del bululú, aigua del bululú,

0: petites veus de Reus.
1: M'han dit ja, jo m'apalesgo i té 5 anys i jo m'agrada l'estiu perquè va anar a la plaça amb el meu pare.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Bon dia a tothom, són les 7 a Radio Arrels i, com ho sabeu, comença l'hora fresca. Soc la Lauriane Penyer i serem junts, com sempre, fins a les 9. Doncs, durant aquesta primera mitja hora del nostre programa. Doncs tindreu una entrevista, com sempre, la primera entrevista del dia, avui n'hi ha dos. La primera tractarà doncs, de l'eclipsi que tindrà lloc, us recordo, aquest vespre. Després tindrem dues cròniques, esquitxos de poesia, on es parlarà d'en Joan Cairol, i després, com sempre, la crònica CO2. Però per ara us deixo amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Terceres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons algun santoral, és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Voleu veure l'eclipsi solar que tindrà lloc aquest vespre? Doncs cau bé, perquè l'entrevista d'avui que us proposem, la primera entrevista que us proposem per avui, parla d'aquest tema. Serà d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Societat, a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Aquest dimecres 12 d'agost una eclipsi solar es produirà en la franja que travessa Islàndia i al sud dels Pirineus fins a les Illes. A Catalunya Nord es podrà només observar una forma parcial. Però a la plana del Rosselló l'eclipsi es veurà molt bé, ja que arribarà a la seva màxima a 98,1% de la superfície del sol. En parlem amb l'Albert Noguer.
4: Bon dia, Loriana, bon dia a tothom. Doncs segons les previsions calculades a partir de les efemèrides de la NASA, l'eclipsi començarà a Perpinyà cap a les 19:30 amb el primer contacte de la Lluna amb el disc solar. Aquí es començarà a veure un petit croissant negre. Però el moment d'ocultació màxima es produirà cap a les 20:26, mentre que la posta del sol, prevista per les 20:54, tindrà lloc encara amb l'astre parcialment eclipsat. El final teòric del fenomen serà a les 21:18, però no arribarà a veure's a Catalunya Nord, ja que el sol s'haurà post abans. A Font Romeu, els horaris difereixen lleugerament, inici a les 19:33, màxim a les 20:23 i final teòric a les 21:18. El municipi de Font Romeu, justament, ha organitzat aquest vespre una activitat oberta al públic a partir de les 6 de la tarda amb repartiment d'ulleres d'observació cap a les 19:15. Un factor determinant serà, però, l'alçada del so sobre l'horitzó. És el que més complicarà aquesta observació. Al moment del màxim, l'astre, de fet, es trobarà a només 3 o 4 graus d'elevació a l'oest-noroest, és a dir, fregant l'horitzó, fet que farà indispensable disposar d'un horitzó ben obert cap a aquest costat per poder seguir el fenomen fins als seus darrers minuts.
3: Però això no serà fàcil per observar. On podrem veure?
4: Doncs els especialistes recomanen cercar punts elevats amb vista neta cap a l'oest, allunyats d'edificis,

0: màxim per la qual cosa es recomana arribar amb antelació al lloc que heu decidit i identificar amb precisió la direcció exacta de la posta del sol.
1: Però quan es tracta d'observar el sol, cal anar amb compte. Quines precaucions cal prendre?
0: Si fas bé d'ho dir, perquè tot i que fins al 98% del disc solar quedarà cobert, doncs la part visible restant continuarà emetent una radiació intensa i perillosa per a la vista. Per aquest motiu, les entitats astronòmiques insisteixen en diverses recomanacions. Utilitzar exclusivament ulleres d'eclipsi que compleixin amb les normes internacionals. No fer servir ulleres de sol convencionals, filtres improvisats, pel·lícules radiogràfiques ni vidre fumat. No mirar mai el sol a través de prismàtics, telescopis o objectius fotogràfics sense un filtre solar homologat col·locat davant la lent. Tampoc fer fotografies amb el mòbil, ja que es pot fer malbé la càmera. Cal comprovar, quan es tenen les ulleres, que no presentin ratlles ni un ús excessiu i per això es desaconsella reutilitzar exemplars procedents de l'eclipsi del 1999. Altres consells, doncs, cal esperar-se, sens dubte, amb bussos. L'accés a força real és per una carretera estreta amb pàrquing limitat i la combinació de bona visibilitat, la plena temporada turística i un punt d'accés únic pot generar retencions. I per aquestes mateixes raons cal tenir molt en compte el risc d'incendi. Aquest mes d'agost és encara el període de màxim risc a Catalunya Nord. Ha fet i farà calor i aquesta zona de força real és particularment sensible als incendis.
1: Ho sabem, doncs, aquest fenomen que es podrà observar avui a Catalunya Nord és molt excepcional, ja que la propera eclipsi serà visible només el 3 de setembre del 2081 i serà només parcial amb 85,2% d'ocultació al màxim.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: I d'aquí poc parlem de poesia. El protagonista d'avui serà Joan Cairol.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Cairol, dit l'amic Vicenç, va néixer a Espirà de l'Aglí el 1921 i morir a Montpeller el 1981. Figura popular, carnisser d'ofici, es va donar a conèixer amb els Gais Trobadors Catalans i la coral El Fanal de Sant Vicenç. Va escriure moltes de les cançons exitoses de Jordi Barre, com Toquen les Hores, Jo sóc de Perpinyà, Tant com me quedarà, i el famós Nosaltres aquí parlem català. En solitari va també actuar amb monòlegs, seguint la tradició dels contaires catalans. Del recull de poesia Tal com era, publicat a l'editorial del Shendang el 1983, llegirem una recepta simple, inicialment escrita en francès el 1979, i traduïda al català per l'autor mateix. Recepta simple. Agafeu un bon tros de cel blau lluminós, esteneu-lo ben llis a damunt d'un país. Doneu-li per companyes calques velles muntanyes. De neu fins a les galtes, cofereu les més altes. Enganxeu per damunt calque núvol rodon, fet de rosa i pastel, per fer niu a l'estel. Al cau d'un mar d'argent, colliu un lleuger vent que deixareu bufar, un poc sense bramar, entre cel i castells. Escampeu-hi ocells, i d'un cor generós, prou abelles i flors, per cantar primaveres tot al llarg de les riberes. És gairebé acabat i és molt delicat. Ara cal, si Déu vol, que hi poseu un bon sol i que el mantingueu viu fins a la fi de l'estiu. És acabat de bo, no trobareu millor, acolorat com pomes, me no hi poseu homes.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: I a continuació, la crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer.

0: La crònica del planeta. Sigut 2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els continents perden cada any aigua dolça suficient per cobrir les necessitats de 280 milions de persones. Bon dia. Un informe del Banc Mundial revela una dada alarmant. Els continents perden aigua dolça a un ritme de 4 piscines olímpiques per segon. Aquesta pèrdua de 324.000 milions de metres cúbics anuals ja supera la contribució de les capes de gel a l'augment del nivell del mar. El fenomen, conegut com a assecament continental, respon a la fusió accelerada de neu i gel, el desgel del permagel i l'extracció excessiva d'aigües subterrànies. Les regions àrides i semiàrides són les més afectades, amb pèrdues del 10% de les precipitacions anuals. L'Àfrica subsahariana i el sud d'Àsia pateixen conseqüències devastadores. Les sequeres eliminen directament entre 600.000 i 900.000 llocs de treball cada any. El principal culpable és l'extracció d'aigües subterrànies, que representa el 98% de la petjada hídrica global. Durant dècades, l'explotació ha estat un lliure per a tothom, sense regulació efectiva. Les solucions existeixen tanmateix. Millorar l'eficiència del reg en 35 cultius claus podria estalviar aigua per a 118 milions de persones. Però el comerç d'aigua virtual requereix regulació. Mentre Jordània estalvia recursos importants cereals, Arizona esgota els seus aqüífers cultivant per exportar cap a l'Aràbia Saudita. Els països amb bones polítiques hídriques exhaureixen els seus recursos dues o tres vegades més lentament. És la prova que la gestió sostenible és possible, però requereix acció i, sobretot, acció immediata.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

continuem amb música abans d'arribar a les 7:30. Ja no fa mal de la fumiga.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys. Són les 7:30 a Ràdio Arenys i escolteu l'hora fresca. Ara l'Enric Balaguer ens parlarà de la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arenys.
3: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Terceres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons alguns, Sant Oral és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarels.cat.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

Els protagonistes d'avui dins la crònica Les Efemèrides d'Andarroch és el grup Sopa de Cabra. El tindreu d'aquí poc.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 12 d'agost del 2016, Sopa de Cabra comença les seves nits a Porreres i Girona, que són enregistrades, 2 anys més tard, seran utilitzades en el disc La nit del Sopa, publicat el 2018. El grup gironí s'havia dissolt l'any 2001 i després de diverses experiències en solitari per alguns dels seus components, l'any 2015 va anunciar que tornaven als escenaris abans de seguir fent noves cançons. Aquest concert a Porreres era el seu retorn a les Illes Balears, on residia el cantant Gerard Quintana. El concert fet al Parc de Narrabeta i a Girona es va transformar en la nit del Sopa. 12 temes entre els clàssics de la banda. En directe, ara escoltem El boig de la ciutat.

0: Era el boig de la ciutat en el directe de la nit del sopa del grup Sopa de Cabra.
1: I a continuació a Radio Arrels parlem de música tradicional nord-catalana. Es parlarà avui de la prima.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem fent una història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlem de la prima, aquest instrument que potser alguns coneixereu com a tible, però que se li ha de dir prima, m'heu dit.
2: Això, el nom típic i els antics aquí, músics de Catalunya Nord, diuen encara, utilitzen encara la denominació de prima, que era la real de casa nostra. Tothom coneix el tible, ple de claus, tot de fusta, bastant bonic, el més bonic instrument de la cobla, pensi. Doncs bé, aquí a Catalunya Nord, el més antic exemplar que tenim d'aquest instrument és un exemplar que va ser fabricat per Rafael Garret a Perpinyà. Està estampillat i té 3 claus. D'acord? Aquest Rafael Garret va morir en 1821. Donc, ja sap, tenim la data de fi de fabricació d'aquest instrument, 21. En 21, el Valentí Turón es va instal·lar a Perpinyà i ell també tindrà una producció d'instruments, tenors, tibles, flaviols, cornemuses, etc. Ell fa una prima també sense claus, que és conservada avui dia a la Casa Pairal i que és un instrument que ha tocat a Serret i és Albert Magnac que ho va donar a l'antiga col·lecció de la Casa Pairal. El que és interessant, dit això, és que tenim dos instruments gairebé idèntics en 4 peces. El més antic té 3 claus magnífiques, el més recent, entre cometes, no té cap clau. Durant temps es va pensar que era al revés, que tenim un instrument sense claus antic i un altre un xic més modern. Això ens parla molt de l'ús dels músics, és a dir que potser hi ha un moment on hi ha músics que els hi va millor tocar sense claus i que passen aquesta comanda en el Valentí. El seu fill, l'Andreu Turong, fabricarà després a Perpinyà altres primes, que ja dins la concepció els hi podríem dir tibles gairebé, amb el nombre de claus, ara són en 3 parts, tenim un instrument que comença a ser realment diferent. Això en Pere us en parlarà millor. I abans tinc una pregunta del Valentí Turong, només se li coneix la prima, no se li coneix tibles?
3: Aviam, de fet de primes amb o sense claus, només tenim aquesta prima de la Casa Pairal.
2: Hi ha pas cap tible.
3: No, ni cap altra prima amb 3 claus, com la Garret, que es pugui atribuir al Valentí Turón. Sí que hi ha dues altres primes de la mateixa tipologia, 4 peces, justament una sense claus que es troba en les col·leccions de l'Universitat d'Edimburg, però que a priori no se sap si hi ha... En fi, estem pendent d'anar a observar-la. I una altra que sí que té 3 claus i que es troba en una col·lecció particular a Barcelona. Després, aviam, tal com us explicava l'Oriol, abans que poguéssim llegir la marca del Garret sobre la prima de 3 claus, de fet, ens pensàvem que la prima sense claus del Turón era anterior. Senzillament seguíem la lògica de l'evolució de l'instrument i efectivament l'instrument sense claus ve abans de l'instrument amb claus, però efectivament això és el reflex de la pràctica dels músics i quan trobem primes, sigui quina sigui la forma que van ser tocades aquí, diguem-ne, al llarg del segle XX, finals del XIX i fins i tot encara fins als anys 1950-60, per antics juglars rossellonesos, és freqüent de trobar claus, diguem-ne, modificacions, adaptacions que van fer els músics, ells mateixos. I per què fa la peça de dalt, que és a dir, la peça que comana a les notes més agudes, sovint amb claus desarmades, és a dir, o bé les van treure i van tapar els forats, o bé les van deixar per maquillar-ho, però van tapar els forats igualment. És a dir, que per posar en els aguts eren unes claus que en alguns els hi feien nosa. Bon. Doncs, de fet, una persistència en la pràctica, fins i tot per repertori modern, d'una pràctica al capdavall antiga. S'ha de dir que la prima, i també en tornarem a parlar quan parlem de la tenora, però prima tenora són les hereves, aquesta família de les xeremies són les hereves directes de les xeremies de finals de l'edat mitjana i del principi del Renaixement. Fins i tot a tal punt que jo vaig poder observar, comparant només les mides, entre una xeremia prima o tible, com li digueu, del segle XVI, de la col·lecció, de l'antiga col·lecció Barbieri, del museu, que està conservada al Museu dels Instruments de Brussel·les, són les mateixes mides, llargades, diàmetres per dintre, etc., que la prima sense claus del Valentí Turón, però les mateixes mides. Passa que una és feta només d'una sola peça d'auró i l'altra és feta de quatre peces de boix. Doncs el perfil és un poc diferent, però situacions de forats, diàmetres, tot igual, clavat.
2: Com deia el Pere, hi ha un ús antic d'aquestes xeremies que es troba a Catalunya i que es troba a altres llocs. Una cosa que ens adonem també és que cap allà al final del segle XVIII, inici del XIX, amb en Garret, que té un taller gran, són sis a treballar. No fan només instruments, però són sis, un taller gran. El Valentí Turón, per exemple, en Gesprès, potser seran dos o tres, com a màxim. Es crea en aquell moment, aquí, a Catalunya Nord o a l'Empordà, una mena de tipologia d'aquests instruments. Abans d'això, tenim rastres, doncs al Principat, que són poc estudiats i coneguts, però teníem la família Homs a Barcelona, que van tenir una producció bastant important. L'últim es mor, em sembla, cap allà 1820, també. I és veritat que, a partir d'aquí, comencem a veure aquesta tipologia típicament nord-catalana, amb, això seria més tècnic, l'evolució d'aquestes xeremies primes d'una sola peça, que passaran a les, com deia, de quatre peces d'en Rafael Garret, però sent ben bé aquesta tipologia d'aquí, no sé si és Empordà o Catalunya Nord, perquè no són signats els altres instruments, però com deia el Pere, a Escòcia, dins col·leccions privades, comencem a veure aparèixer aquests altres instruments, que de fet són instruments en ús dins cobles, que són cobles empordaneses, nord-catalanes, molt més que barcelonenques. Parlar de cobles del Principat, de fet, seria fals dins aquest sentit, ja que parlem realment d'aquí d'una zona limitrofa on tots els músics treballen junts. Sap ben bé que Valentí Turón té una producció aquí que es ven molt i molt a la via del Principat, a l'Empordà, pels músics d'Empordà, aquest moment. Doncs també és el que cal, em sembla, subratllar quan parlem de la prima i encara més quan parlem de la tenora, és que en l'època en què ens interessa la concepció del que es tornarà com l'instrument que coneixem avui dia, tot es passa aquí, a Catalunya Nord i Empordà.
1: Doncs tot això sobre aquesta prima, que alguns coneixerem com a tible, aquest instrument que associem molt també a la cobla i a la cobla de sardana. Moltes gràcies als dos.
3: A vosaltres.
2: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: D'aquí poc arribem a les 8, però abans escoltem un poc de música.

0: Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu.

0: 8 a Radio Arrel, sí, com cada matí, escolteu l'Hora Fresca. Trobarem, doncs, d'aquí poc el nostre cronista habitual de dimecres, en Pere Beca, que ens farà els seus comentaris d'actualitat, com sempre. Però abans trobem l'Enric Balaguer per a la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Treseres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la Plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons alguns, Sant Oral és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarrels.cat.
2: Radio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Trobarem d'aquí poc l'advocat Pere Beca per als seus comentaris d'actualitat. Però per ara, la primera proposta musical d'aquesta hora, la Marina Santamorena de Figaflowers.

0: Ràdio Arrels.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Ja és l'hora, com cada dimecres al matí a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb en Pere Beca. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'actualitat internacional no s'atura mai, tampoc a l'estiu, i al nivell europeu l'actualitat immediata ha estat marcada per el que s'ha anomenat la crisi migratòria de Ceuta. Pere, què està passant exactament a Ceuta i quines conseqüències poden haver-hi?
3: És encara difícil saber exactament com les coses han anat, però els oients saben que Ceuta és una ciutat com Melilla, que estan ubicades al territori de l'Àfrica, concretament a nivell del territori de Marroc, però que, per raons històriques, són propietat de l'Estat espanyol. I doncs aquestes ciutats són considerades com espanyoles i, per tant, com europees i, per tant, com membres o aplicant els acords de Schengen. És a dir que, evidentment, que això és té un caràcter atractiu per tota la immigració, perquè entrar a Ceuta o a Melilla és entrar al propi territori europeu i, una vegada registrat en aquestes ciutats, normalment qualsevol ciutadà pot circular en tota la zona europea. Aquesta és la teoria. La premsa nacional francesa s'hi havia poc interessat fins ara, però d'alguna manera està obligada a fer-ho ara perquè el problema es planteja fins i tot a nivell francès. I més que això, els catalans, especialment els del Principat, estan evidentment més concernits, com siguin, encara que no vulguin, per alguns membres de l'Estat espanyol, i sobretot com possible lloc d'arribada d'aquesta nova onada immigratòria a través de les decisions judicials que s'han pres. De fet, hi va haver-hi una sentència del Suprem de Madrid que va edictar que, en conformitat amb la normativa internacional de protecció de menors d'edat, és a dir, una normativa que s'aplica mundialment sota el control de l'ONU, els menors, qualsevol sigui, s'havien de protegir i que, per conseqüència d'això, un menor immigrat, encara que irregularment, no es pot expulsar, excepte que es tingui la justificació de que una família el pot perfectament acollir, el que, evidentment, no és el cas majoritàriament. I el mateix Tribunal Suprem a Madrid, basant-se aquesta vegada sobre de la solidaritat constitucional espanyola entre les diferents autonomies, va dir que el repartiment entre les diferents autonomies de l'Estat espanyol seria efectuat de manera administrativa amb una sèrie de criteris. I això va afectar, evidentment, immediatament regions que estan en mans del PP i de Vox, que han reaccionat immediatament dient això no es pot fer. Que vinguin a Ceuta i a Melilla ja és un problema, però que vinguin a casa nostra no els volem. S'ha de considerar que tampoc és un acte massiu. No se sap exactament quants menors van entrar. Les estimacions més probables són al voltant de 60.000 persones que van entrar, alguns nedant, alguns caminant, saltant baralles, etc. Evidentment que això va posar en evidència els límits del sistema de vigilància local, encara que siguin ja prèviament reforçats, i la poca eficacitat dels serveis de prevenció. I també, per no dir només durament, la baixa cooperació del Realme de Marroc, que realment s'han vist algunes imatges on, òbviament, són els mateixos policies marroquins que organitzen aquesta immigració, suposo, per ordre i per pressionar l'Estat espanyol per alguna cosa. Però tampoc és una immigració massiva. Sí, 60.000 persones menors en pocs dies és molt, sobretot per ciutats petites com Ceuta, però l'economia espanyola els podria perfectament absorbir. Recordem que fa poc el govern de la senyora Meloni, l'Estat italià, encara que estigués en contra de la immigració, va regularitzar al voltant de 500.000 persones que irregularment havien entrat i estaven a Itàlia. És a dir, que estem parlant aquí d'una cosa bastant baixa i que tant administrativament que socialment i econòmicament Espanya

0: convertit en un problema europeu que ha obligat també els polítics francesos a prendre posició i en aquest aspecte el ministre d'Interior francès ha tingut una anàlisi que em sembla molt bona. Diu el problema no són pas aquests immigrants que han passat, el problema és l'organització del tractament de l'immigració quan sigui aquí. I doncs hi ha hagut, sobre de tots els partits reaccionaris als diferents estats europeus, una presa d'aquesta afera, d'aquesta dificultat, per convertir-ho en eina electoral per a les diferents futures eleccions que s'estan preparant, i especialment a l'estat francès, a través de l'ERN, per tornar a dir una altra vegada que tots els problemes que podem tenir a l'estat francès venen de la immigració. No estem en situació de gran replaçament, tal com el senyor Zemmour va pronosticar per l'estat francès. És un acte molt limitat i sense futur perquè aquests menors estan desorganitzats i que molt probablement d'ells mateixos se'n tornaran cap a casa seva. Però sí que assenyala que això serà un punt de disrupció política entre diferents cossos dels estats europeus i un punt sobre el qual la reflexió hauria de portar més endavant per permetre d'iniciar una política coordinada i no de deixar cada estat espavilar-se amb la seva problemàtica geogràfica personal.
1: Arran d'aquestes explicacions, Pere Beckham, per què, segons tu, doncs, aquests esdeveniments a Ceuta doncs, provoquen tants moviments polítics al nivell europeu?
0: Doncs, evidentment, perquè això es converteix immediatament en una eina electoral basada sobre la por de les invasions i de la por globalment de la diferència cultural que pugui existir. Però ignorant que les economies europees, qualsevol siguin, necessiten aquesta arribada de mà d'obra jove, encara que poc qualificada. A Alemanya van tenir els sirians, més d'un milió. Itàlia s'ha regularitzat 500.000 persones immigrants a l'Àfrica. Però a l'estat espanyol l'economia falta de mà d'obra i a l'estat francès, i especialment a l'agricultura, falta de mà d'obra. I tota aquesta gent, encara que poc formada, encara que amb poc capacitat, pot ser l'eina d'aquest reixecament de les poblacions occidentals. Les economies no poden passar-se, les economies occidentals no poden passar-se de l'immigració per la força de treball, per el manteniment de la població activa, encara que s'hagi de veure quines adaptacions, pel manteniment del nivell social. Hem de pensar qui serà disposat a pagar les quantitats necessàries per als jubilats el dia que hi hagin molt més jubilats que gent actius a l'estat francès o a l'estat espanyol. I que, precisament per nosaltres, ja veiem perfectament que tant el Rosselló com el Llenguadoc, a les vinyes falta gent, al camp falta gent, i el manteniment, el netejament de boscos, per exemple, falta gent perquè ningú té moltes ganes de fer aquesta feina. Doncs potser aquí hi ha una oportunitat de fer coincidir una necessitat que tenim i una possibilitat oferta per aquesta immigració. Una bona part de l'artesania local, després d'haver ser en mans de portuguesos o són ara en mans de marroquins, que també són necessaris a l'economia i que també necessiten aquesta mà d'obra jove. I s'ha de pensar, sobretot, que si tots aquests joves fugen de casa seu sense tenir res organitzat, sense cap perspectiva segura, només esperant dies millors, millors condicions de vida i possibilitat de feina, vol dir que aquests encara tenen l'energia de fer-ho i que els que queden a casa seu, pocs són els que han pogut fer la seva vida a casa seu, però majoritàriament no tenen ni el recurs de pensar a l'emigració. I doncs que buscar maneres de sobreviure, buscar feina, buscar protecció social, buscar dignitat, per mi ja és una raó suficient perquè les nostres economies riques respecte als països d'origen s'organitzin per acceptar aquesta gent en bones condicions. Evidentment que alguns d'aquests no correspondran a aquestes ganes de treballar, d'integrar-se a la societat, cert. Però seran alguns i seran pocs. La majoria d'ells el que volen és tenir condicions més segures, és tenir escola pels fills,

0: és tenir serveis socials. I que això és, m'assembla, l'eina necessària per sostenir el desenvolupament dels estats occidentals que s'estan envellint cada dia més i que es trobaran en un moment amb una incapacitat de producció i de generació de riqueses que els hi permeti de mantenir el seu nivell. Llavors, això passarà també per la integració cultural, però la integració cultural que ha de ser recíproca. Nosaltres, com catalans, ja sabem perfectament que la manera de fer de la integració cultural per estats com l'espanyol o el francès és de destruir la cultura existent o almenys de deixar la part i de menysprear. Desmostrem, potser, que com víctimes d'aquesta destrossa de la nostra cultura, som capaços d'integrar gent amb la seva pròpia cultura i de veure si entre tot això no es pot elaborar una manera de conviure respectant les idees de cada un, respectant els pensaments de cada un. I això val per la cultura general, però també per la religió. Si volem que hi hagi convivència, hem d'acceptar que els que venen siguin diferents i que vinguin amb la seva cultura i la seva manera de veure. Però ja es veurà ràpidament a la segona o la tercera generació que també s'integren a la nostra manera de veure. I que això condueix a una evolució de la societat, però una societat que no evolua és mort. Doncs tot això em sembla que s'hauria de pensar com subjecte de discussió a la campanya electoral francesa. No veig que emprenguem el camí, de moment, però sí que s'ha de fer aquesta presa de consciència i aquest flux important de gent jove, amb salut, en zones de l'estat espanyol que estan zones excolonials, demostra, evidentment, que el sistema tal que existia fins ara s'està acabant i que s'ha de pensar les eines dels sistemes nous. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies, Pere Beca, i fins la setmana entrant a Ràdio Arrels, i ho recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: I continuem amb música a Radio Arrels amb Digues, què faràs de Pirates Sound System.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 8:30 i escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Ara us deixo amb la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Treseres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la Plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons alguns, Sant Oral és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarels.cat.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
5: Ràdio Arrels.
1: I continuem a visitar el bonic poble d'Escaró dins la crònica Vilatges del Conflent. Serà d'aquí poc a Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Escaró és un vilatge petit, però quan ho visites amb el seu batlle Daniel Aspa hi ha moltes coses a dir. Continuem per al cinquè episodi i deixem la plaça Sant Martí i la Font. Escaró és molt calm, malgrat que avui és un dia festiu.
3: No, ja atraparàs pas guaire gent dins dels carrers la tardor o l'hivern.
2: I a l'estiu com es passa?
3: L'estiu hi ha un munt de gent. L'estiu cal comprendre que hi ha un munt de gent i també un munt d'aigua. Perquè hi ha el canal de Nyers que fa tota la irrigació dels camps i doncs hi ha aigua a profusió a la font de Sant Martí i hasta a Llebenús, que és d'aquí que s'hi l'aigua per al nostre poble, i a munt d'aigua de per tot. I munt d'aigua, munt de gent. Hi ha pobresa, en fi, munt de gent. És pas per comprada, Doncs hi ha pobresa, 150 gent aquí a l'estiu.
2: És a dir que doble o triple gairebé la població.
3: És això.
2: Hem dit que era de 80 en temps...
3: De 80 fins a 150 pobres.
2: Doncs aquí arribem a una, pot dir un pàrquing ara, però aquest pàrquing, aquest lloc té història.
3: És que aquest lloc té un munt d'història. Aquest lloc se diu el carrer Bison. Ningú sap pas per què li deien carrer Bison, perquè veia aquí hi havia un munt de cases. Aquí hi havia la casa del Boc, més avall hi havia la casa del Jepa Planes, hi havia la casa del Patricio aquí, un munt de cases aquí. Aquell lloc, veus aquí de sota, hi havia galeries, les galeries venien fins aquí. I doncs les cases que eren aquí, hi havia un munt de fanta.
2: Esquerdes.
3: Sí, i doncs el municipi ha fet un procés a la companyia que se deia Dreng en Zeng, i doncs aquell procés ha debutat en 61 fins a 72-73, i el procés ha estat guanyat i les cases han estat comprades per la companyia i la gent han tingut 4 sous i han baixat a Prada a comprar cases. I era pas la mateixa cosa, perquè a Prada és pas la mateixa vida que aquí dins un poble de muntanya. Tinc de dir que tot el treball que s'hem fet sus la memòria el s'hem fet amb l'associació Memòria de la Mina. Aquesta associació ha fet un munt de coses. I aquesta associació s'han treballat un munt amb el president de l'associació, Patrick Duval, i doncs li dic aquí, si bé me sentirà a Radio Arrels, li dic bonjour Patrick. I doncs s'hem fet tot això, veus aquest paneu, i aquest paneu conta l'història de la destrucció d'aquell bocí de poble d'Escaró aquí. Perquè aquell procés, a la fi d'aquell procés, la companyia ha dit tenim un document de l'Ajuntament que diu que en aquell lloc amb 30, 34 o 35 tenim un document que diu que l'Ajuntament volia fer una escola aquí i ha pas pogut fer l'escola perquè hi havia un munt d'aigua, hi havia una sorsa, un munt d'aigua, i donc l'escola ha pas pogut estar feta. I donc el tribunal, bon, es pedia per això que les cases han estat... I donc el document, el nostre advocat, que se deia Jean Normand, del Bureau de París, ha fet analitzar l'ancre de l'escritura. L'ancre de l'escritura, 34, 35, 36, era un ancre d'estil havia. Era pas ancre de l'època. I donc era un fals. Era un fals. Donc les coses s'han adobat ràpidament. I donc la companyia ha pagat per les cases aquí. Ha pagat. I també ha pagat per la cooperativa que m'han vaig a fer visitar, si vols, que hi has pas més, me te la faré visitar per això.
2: Daniel Aspe, per què? Què vol dir això, carrer Biron?
3: Ho saben pas, els vells aquí ho saben pas, ningú ho sap. Hi ha un carrer Biron, una dona de cop, me recordi, m'ha telefonat. No, és jo que som vist un article, que hi havia un carrer Biron allà dalt en Cerdanya. Me recordi pas, i un. Li són telefonat, aquesta dona. M'ha dit, ah, bé, moi non plus, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Perquè ells han dit, Joan, tenim un també de carrer Biron. Ho sabem pas.
2: Ho sabem pas, caldrà fer... Caldrà encara... Queden sempre recerques per fer, eh? Doncs anem cap a la cooperativa. Suposo que tornarem... Hem passat davant l'epicerie de l'Ivona, també, que havíem fet una emissió a Radio Arrels una vegada. Però de moment anem a la cooperativa.
3: Anem a la cooperativa perquè aquí és la meva casa. Veus? Aquí és la meva casa.
2: És a dir que no hi ha casa.
3: És la meva casa, però quan som estat a Baia d'Escarú, això m'ha fet bé perquè han posat, veus, aquests rocs aquí, han posat aquest banc. Ningú m'ho ha dit. Han posat aquests bancs. Tot això que veus aquí...
2: Eines de... Per...
3: Pots pas garrar aquí, pots pas posar botures. Ho hem fet perquè era la meva casa i ho hem fet per jo.
2: L'han delimitat i es pot pas aparcar, eh?
3: No. Ara anem cap a la cooperativa. La cooperativa... Aquí, saps? Jo dic que sovint, saps, de cop se parla del patrimoni material. Aquí ja podem parlar de coses que... Sabeu un pas. Però dins de la memòria les coses que són ben encrades dins de la memòria.
2: Vilatges de Conflent. Molta emoció amb Daniel Aspe. La propera vegada entrarem a la cooperativa que no existeix més.
4: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Parlem ara d'un poc de música. Doncs, quina música? La música d'Anna Carla Maza, que és violoncel·lista i cubana, i ha participat enguany al Festival Pau Casals. Ens parlarà, doncs, d'aquí uns minuts de la seva obra artística.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Des de l'arribada de Pierre Bleuze a la direcció artística del Festival Pau Casals, el festival no és només música clàssica. L'espai al club permet proposar altres tipus de música. Però aquest any, el motiu dels 150 anys del naixement del mestre vendrellenc, el violoncel era, com no podia ser altrament, el fil roig. El 6 d'agost, la pluja i la tempesta va obligar els organitzadors a desplaçar l'espectacle del parc del Castell Pams al Bolòdrom Cobert. Per una altra tempesta, aquesta artística i musical, la de la violoncel·lista cubana Anna Carla Maza. Anna Carla Maza, filla del jazzman xilè Carlos Maza i de la guitarrista cubana Mirza Sierra, va néixer al mig de la cultura musical cubana. Té una formació clàssica sòlida, molt jove, va ser solista d'una orquestra simfònica i ara es defineix d'aquesta manera.
4: La meva música neix de la trobada entre les meves arrels cubanes, la música clàssica, el jazz, la improvisació i tots els paisatges i cultures que he anat descobrint durant el meu viatge. Per a mi, la música és una manera de compartir emocions, de crear ponts i de sentir-nos més a prop els uns dels altres.

0: Anna Massa, abans de tot, gràcies per aquesta performance, aquest espectacle fantàstic.
1: El concert d'avui al Festival Pau Casals ha estat una experiència molt especial. Ha estat un gran honor tocar al Festival Pau Casals, que és una figura immensa, no només per la seva música i pel violoncel, sinó també pels seus valors, la seva humanitat i el seu compromís amb la pau. Ser aquí m'ha inspirat molt. He sentit una connexió profunda amb el joc, amb la seva història i amb el públic. Ha estat un concert que m'ha ensenyat molt i que guardaré sempre dins meu.
0: Què diria la nineta cubana de l'artista que has devingut avui?
1: Crec que la petita Anna Carla estaria molt sorpresa i molt emocionada. I quan era petita només sabia que volia tocar, cantar i viure envoltada de música. No podia imaginar tots els països, els escenaris i les persones que trobaria pel camí. Potser em diria, has continuat somiant, però també has treballat molt per fer realitat aquest somni. I jo li diria que no perdi mai la curiositat, la llibertat, ni les ganes de jugar i de jugar con la música.
0: Aquest instrument clàssic a la base, per tu com has esdevingut un instrument també de percussió?
1: Va començar d'una manera molt natural. Jo vaig créixer envoltada de ritmes cubans i aquests ritmes sempre han viscut dins meu. Quan tocava el violoncel, sentia que no només volia fer melodies, també volia crear el baix, el ritme i la percussió. Cuba m'ha donat el ritme, la rumba, la salsa, la cumbia. I alhora París, França, Europa m'ha donat la disciplina, l'amor per la música clàssica. I vaig començar a explorar el cos de l'instrument, les cordes, l'arc i totes les sonoritats possibles. Així el violoncel es va convertir en una petita orquestra, pot ser baix, guitarra, percussió i veu a temps. El violoncel és la meva veu i el meu company de la vida. Amb ell puc cantar, parlar, plorar, ballar i explicar històries. És un instrument que té una sonoritat molt pròpera a la veu humana i per això sento una connexió molt íntima.
0: Podem parlar de la situació política a Cuba. Hi ha una cosa sorprenent a Cuba per un estranger que hi va com jo, que malgrat totes les dificultats, els cubans mantenen el bon humor.
1: Cuba forma part de tot el que sóc. És la meva infància, la meva família, els meus records, el ritme, el mar, les olors i la manera d'entendre la vida. Encara que viatgi i visqui entre cultures diferents, Cuba sempre viatja amb mi. L'estimo profundament amb tota la seva bellesa i també amb totes les seves complexitats. La meva relació amb Cuba és emocional, íntima i molt personal. Cuba viu una situació molt difícil avui, una situació realment humanament difícil. Jo penso que Cuba és un poble que merece sempre l'amor, el respeto de tots nosaltres i que no oblidem mai el poble de Cuba.
0: Anna Carla Massa, moltes gràcies i viva Cuba.
1: Viva Cuba. Gràcies per estar aquí. Gràcies i un placer. Hasta pronto i hasta la victoria siempre venceremos.

Nascuda un 14 de juny com el Che Guevara, amb més de 400 concerts en 25 països i grans festivals, la gira actual tindrà com a plat fort l'Olympia a París el 25 de maig 2027. A Prada, aquest mes d'agost, ha conquistat el públic amb l'explosivitat i l'energia de la seva performància.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Arribem quasi a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca per avui. Soc la Lauriane Peigné i, com sempre, ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Ara també sou acostumats, tindreu a continuació una entrevista sencera del disc de la setmana, aquesta vegada de Seixeni. Us desitjo a totes i a tots un bon dimecres. Fill d'un

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Treseres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la Plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons algun sant oral, és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarels.cat.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Saxeni és un grup d'amics de Lleida que han format un grup de música que està tenint bastant d'èxit arreu de Catalunya i aquesta setmana presentarem el seu àlbum Supernova. I tenim nosaltres en Pep Saula, que és baixista del grup. Bon dia, Pep.
6: Bones, què tal? Com estem?
5: Bé, bé. Sou, com deia ara, un grup d'amics que veu decidir tirar endavant un grup. Com va anar la història?
6: Bé, tot va començar a l'institut i van ser l'Andrés i el Xavi els cantants que van tenir la idea de fer un grup. Sobretot l'Andrés va reclutar el Xavi perquè també tocava la guitarra. Va ser una mica, ai, mira, tu toques algo? Pues va, vine amb mi i provem de fer algo, no? I a partir d'aquest joc i d'aquesta certa innocència vam començar a fer cançons, ens vam anar incorporant la resta de la banda, poc després també vaig entrar jo i alhora que em vaig començar a interessar molt pel món de la producció musical vaig començar també a treballar la producció musical de Saxeni i poquet a poquet ha sigut tot plegat un procés molt fet pas a pas i acompanyat bé dels amics, així que ha sigut sempre fantàstic.
5: I el nom del grup d'on ve?
6: Doncs bé, perquè això se li va acudir a l'Andrés després d'una classe d'història de segon de batxillerat on estaven explicant el Saxeni democràtic i va dir, pues Saxeni per nom del grup i ja està, vull dir, no té cap mena més de misteri.
5: Bé, a vegades els noms surten així amb casualitats. La cançó que presentarem avui és Supernova, que té el nom de l'àlbum, i una de les coses que comenta la cançó és aquest allà estàs tu il·luminant la nit. Pensàveu en algú, en aquest tu que il·luminava la nit quan veu fer la cançó?
6: No, tampoc és una cançó amb una lletra molt concreta. És una cançó amb una lletra bastant poètica i amb unes imatges bastant etèries. Al final és una cançó d'amor, però també amb un punt metafòric sobre fer-se gran i créixer i madurar, però alhora no és d'un amor directe o romàntic, sinó jo almenys potser la interpreto més d'amistat o d'acompanyament. Per dir-ho d'una manera, però sí que és veritat que és una cançó d'amor molt, molt laxa, cosa que pot fer que se'n puguin fer moltes interpretacions, que crec que és gran part de la gràcia del tema, sí.
5: I a més, hi ha una frase on i tu i jo, que a mi m'ha recordat una mica a Charango. No sé si us hi heu inspirat o és casualitat.
6: És casualitat, però som ultra mega fans de Charango. Especialment el cantant, l'Andrés, que va ser el que va escriure això, és molt fan, però crec que tots és un grup que ens ha marcat més o menys manera i que el tenim com a gran referent de la música pop en català.
5: Doncs sentim Supernova de Saxeni.
7: I tu i jo, dos forats negres i un sistema solar, després d'una supernova d'un color especial.

0: Som aquí amb Pep Saula, que és baixista i productor de Saxeni. Estem presentant aquest àlbum Supernova i avui parlem de la cançó Filla del Dimoni. Què voleu explicar amb aquesta cançó?
1: Aquesta cançó parla una mica d'estereotip de una noia, anem a dir-ho així, pija, i que aparentment pot semblar molt banal la, com a persona, però que realment té molta més profunditat a nivell humà que no pas el que pot aparentar. Llavors fem una mica d'ironia i de conya sobre aquest prototip de personatge.
0: Hi ha un moment de la cançó que deixeu anar com moltes frases fetes seguides, això de que sap més per vella que per diable, que pagant Sant Pere canta i tot plegat. Es fa servir poc les frases fetes en música així més festiva?
1: No sé, la veritat és que en aquesta cançó crec que va ser més aviat un divertiment compositiu que el Xavi, que és qui va escriure principalment la lletra, va voler fer. Recordo que em deia, amb aquesta cançó vull que sigui apologia a les frases fetes, i vam fer com una llista i les vam anar col·locant i tal, però ja et dic, vull dir, va ser més un divertiment nostre de dir, va, anem a jugar molt amb frases fetes, i evidentment que es fan servir dins de cançons, però tampoc és com una condició sine qua non a l'hora d'escriure una lletra pop.
0: Doncs sentim Filla del Dimoni de Saxeni i us proposem doncs, que busqueu totes les frases fetes que sentireu. Sentim la cançó.

0: Aquesta setmana estem presentant el disc Supernova de Saxeni i som amb en Pep Saula, que és productor i baixista del grup, i avui presentem la cançó Anestèsia, que parla de, com de separacions o d'una sensació de voler tornar enrere. No sé què volíeu explicar exactament amb aquesta cançó.
1: Jo crec que és una cançó que parla sobre les diferents maneres que hi ha per afrontar el dolor emocional, clar. I a mi és una de les cançons preferides del disc, de fet, ara mateix potser et diria que és la meva preferida, per una banda a nivell musical, per la producció, vull dir, sap greu que ho digui jo, però m'agrada molt, estic molt satisfet amb la producció d'aquesta cançó. I, però alhora em sembla que és molt poètica i alhora té una narrativa que com més l'analitzes i com més escoltes la lletra i el contingut de la cançó, més significat va aprenent i més rebuscada, però alhora més directa és també.
0: I ens costa molt superar les coses en general?
1: No sé, a Saxeni som gent que aprenem a treure-li ferro a les coses, evidentment tothom té els seus alts i els seus baixos, i no ho sé, jo sí que t'he de dir personalment, sóc una persona que tampoc es queda molt encallada en el passat i sap tirar bastant cap endavant. I hi ha de tot, el jardí del senyor, però jo personalment sóc així almenys.
0: Doncs sentim aquesta cançó, Anestèsia.

Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Supernova del grup Saxeni i tenim amb nosaltres en Pep Saula, que és baixista i productor, i avui parlarem de la cançó Per la borda, però abans et volia preguntar, Pep, que vosaltres sou un grup

0: de música de Lleida, i és veritat que amb música dels Països Catalans és com que tenim pocs sentits grups de Lleida en general. Creus que és que hi ha menys grups o és que se'ls hi ha fet menys cas des de la resta de Catalunya?
1: Jo crec que hi ha menys grups i se'ls hi ha fet menys cas. És una combinació dels dos factors. Sí que és veritat que ara mateix Lleida, tot i que no es pugui parlar tampoc d'una escena perquè no hi ha un patró estilístic molt repetit dins dels grups que surten de Lleida, sí que es pot parlar d'un boom, sí que es pot parlar d'un moment de riquesa per l'escena musical lleidatana amb projectes com Renaldo i Clara, Llum Rajola, Selva Nua. És un moment ric, és un moment agraït per la música lleidatana, i formar part d'aquesta esfera està molt bé, perquè això alhora ajuda a crear referents per a la gent que vingui i per a que aquest moviment, hosti, no es perdi i segueixi havent-hi moguda musical pop en català a la ciutat, que crec que és molt important.
0: I la cançó aquesta de Per la Borda és una cançó molt, amb un ritme molt estiuenc, diguem, una mica de fugir de la rutina. No sé si era exactament el que volíeu transmetre amb aquesta cançó.
1: Era exactament el que volíem transmetre. Vull dir, és una cançó que vam treure finals de maig, principis de juny, si no m'equivoco, i ja a l'hora de fer-la teníem una intenció molt estiuenca amb aquesta cançó.
0: Tot i això, les frases són potser fins i tot complicades d'entendre el primer cop que les sents. Per exemple, ja dieu una frase que és: em vaig fer el mort i m'he venut el sarcòfag a crèdit. Què vol dir això?
1: Bé, a veure, jo crec que aquesta frase s'ha d'entendre en el context d'una història. La cançó, al final, parla de trencar amb la rutina i tirar-ho tot per la borda i dir, escolta, mira, ara m'és igual tot i parabarà. Aleshores, si et fiques a analitzar líricament el primer vers de la cançó, la primera estrofa, diu, fa molt temps que ja no tinc cap record inèdit i només em limito a navegar, en el sentit que estàs immers en la rutina, repetint el mateix vídeo com un loco cinèfil. El que passa és que aquest trasto no em pot despentinar, o sigui, estic a bord d'un camí, d'un vehicle que no em treu la perruca, que és molt estàtic, això, estic avorrit. Llavors dic, escolta, mira, vaig fer el mort i m'he venut el sarcòfag a crèdit, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, és poesia, i surto amb Blanco Herrera a les escales de l'art. Blanco Herrera era aquí, Beret li cantava, no estava muerto, no, estava de parranda. Vull dir, al final, tot té un context a nivell narratiu, vull dir, és una lletra que té una part no directa, té una part metafòrica, té una part més literària també, sí.
0: Doncs amb aquesta idea literària però estiuenca i amb alegria, sentim aquesta cançó Per la Borda del grup Saxeni.

0: El disc d'aquesta setmana de Ràdio Arrels ha estat Supernova, del grup Saxeni, i ens l'ha presentat en Pep Saula, que és el productor i baixista del grup. Moltes gràcies, Pep.
1: A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Pel matí no es dorm.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Neus, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina dels avis.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Terceres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la Plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons algun sant oral, és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarrels.cat.
6: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
4: Radio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
4: Radio Arrels.

Acabem de sentir Viu la vida amb mi, la versió en català feta per l'Axan Busto de la cançó Welcome to my life de Simple Plan. Es tracta d'una versió feta pel disc de La Marató, que és un àlbum que produeix cada any la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per recaptar diners per la Marató de TV3. Demana a grups i artistes catalans que versionin cançons estrangeres en llengua catalana i ven aquests àlbums doncs, amb finalitats benèfiques. En aquest cas era el del 2007, que era per les malalties cardiovasculars. L'Axan Busto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també l'any 2001 guanyarien 5 premis Enderrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, l'Axan Busto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Chiara, tinc 6 anys. Jo m'agrada l'estiu perquè menjo gelat.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El carter jove és mort. Sols tenia 17 anys.

sol. No sé per què sospira quan seu al meu costat. No sé pas per què mirar

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Estem encara en vigilància taronja per canícula. La temperatura és alta tant de dia com de nit. Des del matí el sol brilla amb uns vents lleugers de llevant. Els pocs núvols alts no fan gaire competència en el sol. Res de ben nou, amb màximes de 26 a Font-rabiosa, 27 a Enveig, 30 a Escarú, 34 a Eus, 35 a Montalbà, 34 a Baixàs, 36 a Terceres, 31 a Banyuls de la Marenda, 35 a Arles i 33 a Montferri. A la Plana, les mínimes de nit seran entre 22 i 25 graus. L'aigua del mar és a 26. Avui, segons algun sant oral, és Santa Clara, segons uns altres, Sant Julià. És el Dia Internacional de la Joventut. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla. Joan Fuster deia, la joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar. No som joves dues vegades. Avui és el dia de l'eclipsi solar. Serà entre les 7:30 i les 8:30 del vespre. Podeu tenir més informació a radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

N'era pas bonic el meu país? Bufades glaçades i estius estofants. Flaire de poma a casa dels avis. La sopa xarrupada, el fricot cremant. Menys i calla, sempre ens deia l'àvia. Has oït que això se menja sense fam? Quillats en un corn de la remorca, a la copé els abricots collits. Espartinàs amb una rusta, can bajú i pasta de fruits. Que ens deixava tots mostosos, fins que anàvem

fer-se escapçar els cabells. Després a l'esquilada, a la dutxa, camisa blanca i short neck. El mocador al fons de la poixa i la tarda al cinema. Samosar, espiar les nines.

vespres d'estiu tan llargs, cadires al carrer i recs que resquillaven. Sobre el godró que es refredava,

al meu país? Olor de tractor calent, de terra regirana. Temporals que amenaçaven i s'acuità cap al

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Teban, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè va a la piscina dels meus avis.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: I stepped out of the St. James Hotel.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la platja, al Baix Penedès, entre Barcelona i Tarragona. A un dels barris marítims del Vendrell s'hi troba la casa d'un dels músics més importants de la història de Catalunya, Pau Casals i de Filó. La Vila Casals és una casa d'estiuets a primera línia de mar al barri marítim de Sant Salvador, que forma part del Vendrell. Pau Casals va manar la seva construcció l'any 1908 i l'estiu del 1911 ja el van poder passar a la casa. Amb els anys, aquesta vila s'aniria ampliant i tant Pau com la seva dona Marta van anar acumulant-hi una col·lecció d'art important, sobretot pintura catalana, però també instruments antics i escultures. La casa d'estiuets dels Casals rebria visites de músics de renom que vindrien a gaudir de l'estiu en aquesta platja de la Costa Daurada. Ja a l'exili i un any abans de morir Pau, la família Casals crearia la Fundació Pau Casals per preservar el patrimoni de la Casa de Sant Salvador. La primera construcció de la casa era una residència d'estiuets, com moltes altres, però durant els anys 30 Casals la va manar reformar en un estil noucentista, afegint-hi la sala de concerts i la sala del Bigatà, aquesta última per acollir pintures d'un artista conegut amb aquest nom. Des de l'any 2001, la casa d'estiuets de Pau Casals és un museu on es pot veure com era aquesta casa, però també la gran col·lecció de pintura, escultura i instruments que Pau i Marta hi van acumular. A la casa s'hi celebra el Festival Internacional de Música Pau Casals i s'hi programen concerts. Però com que avui parlem d'un dels grans músics del segle XX, el que farem és sentir-lo a ell, interpretant la sardana d'en Pelegrí.

0: El que hem sentit és Pau Casals interpretant la sardana d'en Pelegrí, amb la qual hem parlat de la Vila Casals, la casa d'estiueig del violoncel·lista, actualment convertida en museu.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a tercera, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Radio Arrels.
9: Som el dimecres 12 d'agost, bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres, les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Radio Arels, a tuí, 95.
2: Societat, a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest dimecres 12 d'agost una eclipsi solar es produirà en la franja que travessa Islàndia i al sud dels Pirineus fins a les Illes. A Catalunya Nord es podrà només observar una forma parcial. Però a la plana del Rosselló l'eclipsi es veurà molt bé, ja que arribarà a la seva màxima a 98,1% de la superfície del Sol. En parlem amb l'Albert Noguer.
5: Bon dia, Loriana, bon dia a tothom. Doncs segons les previsions calculades a partir de les efemèrides de la NASA, l'eclipsi començarà a Perpinyà cap a les 19:30 amb el primer contacte de la Lluna amb el disc solar. Aquí es començarà a veure un petit croissant negre. Però el moment d'ocultació màxima es produirà cap a les 20:26, mentre que la posta del Sol, prevista per les 20:54, tindrà lloc encara amb l'astre parcialment eclipsat. El final teòric del fenomen serà a les 21:18, però no arribarà a veure's a Catalunya Nord, ja que el Sol s'haurà post abans. A Font-Romeu, els horaris difereixen lleugerament, inici a les 19:33, màxim a les 20:23 i final teòric a les 21:18. El municipi de Font-Romeu, justament, ha organitzat aquest vespre una activitat oberta al públic a partir de les 6 de la tarda amb repartiment d'ulleres d'observació cap a les 19:15. Un factor determinant serà, però, l'alçada del so sobre l'horitzó. És el que més complicarà aquesta observació. Al moment del màxim, l'astre, de fet, es trobarà a només 3 o 4 graus d'elevació a l'oest-noroest, és a dir, fregant l'horitzó, fet que farà indispensable disposar d'un horitzó ben obert cap a aquest costat per poder seguir el fenomen fins als seus darrers minuts.
4: Però això no serà fàcil per observar. On podrem veure?
5: Doncs els especialistes recomanen cercar punts elevats amb vista neta cap a l'oest, allunyats d'edificis, arbres o relleus que puguin tapar el sol abans del màxim. Entre els indrets assenyalats hi ha força real des d'on es domina tota la plana del Rosselló i les Corberes. També un punt excel·lent és a Occitània, des d'on es podrà observar a partir del castell de Quedibus amb un panorama obert cap a la plana de Cucunyà. També s'esmenten les alçades properes a Font-Romeu, com ja ho hem dit, sempre que ofereixen un horitzó occidental sense obstacles. I des de la plana del Rosselló, des del litoral, cal tenir en compte que el sol pot quedar tapat pel relleu abans o durant el seu màxim, per la qual cosa es recomana arribar amb antelació al lloc que heu decidit i identificar amb precisió la direcció exacta de la posta del sol.
4: Però quan es tracta d'observar el sol, cal anar amb compte. Quines precaucions cal prendre?
5: Si fas bé de ho dir, perquè tot i que fins al 98% del disc solar quedarà cobert, doncs la part visible restant continuarà emetent una radiació intensa i perillosa per a la vista. Per aquest motiu, les entitats astronòmiques insisteixen en diverses recomanacions. Utilitzar exclusivament ulleres d'eclipsi que compleixin amb les normes internacionals. No fer servir ulleres de sol convencionals, filtres improvisats, pel·lícules radiogràfiques ni vidre fumat. No mirar mai el sol a través de prismàtics, telescopis o objectius fotogràfics sense un filtre solar homologat, col·locat davant la lent. Tampoc fer fotografies amb el mòbil, ja que es pot fer malbé la càmera. Cal comprovar, quan es tenen les ulleres, que no presentin ratlles ni un ús excessiu, i per això es desaconsella reutilitzar exemplars procedents de l'eclipsi del 1999. Altres consells, doncs, cal esperar-se, sens dubte, amb bussos. L'accés a força real és per una carretera estreta, amb pàrquing limitat, i la combinació de bona visibilitat, la plena temporada turística i un punt d'accés únic pot generar retencions. I per aquestes mateixes raons cal tenir molt en compte el risc d'incendi. Aquest mes d'agost és encara el període de màxim risc a Catalunya Nord. Ha fet i farà calor, i aquesta zona de força real és particularment sensible als incendis.
4: Ho sabem, doncs, aquest fenomen que es podrà observar avui a Catalunya Nord és molt excepcional, ja que la propera eclipsi serà visible només el 3 de setembre del 2081 i serà només parcial, amb 85,2% d'ocultació al màxim.
2: Radio Arrels. Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ja és l'hora, com cada dimecres al matí a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb en Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: L'actualitat internacional no s'atura mai, tampoc a l'estiu, i al nivell europeu l'actualitat immediata ha estat marcada per el que s'ha anomenat la crisi migratòria de Ceuta. Pere, què està passant exactament a Ceuta i quines conseqüències poden haver-hi?
4: És encara difícil saber exactament com les coses han anat, però els oients saben que Ceuta és una ciutat com Melilla, que estan ubicades al territori de l'Àfrica, concretament a nivell del territori de Marroc, però que, per raons històriques, són propietat de l'Estat espanyol. I doncs aquestes ciutats són considerades com espanyoles i, per tant, com europees i, per tant, com membres o aplicant els acords de Schengen. És a dir que, evidentment, que això és té un caràcter atractiu per tota la immigració, perquè entrar a Ceuta o a Melilla és entrar al propi territori europeu i, una vegada registrat en aquestes ciutats, normalment qualsevol ciutadà pot circular en tota la zona europea. Aquesta és la teoria. La premsa nacional francesa s'hi havia poc interessat fins ara, però d'alguna manera està obligada a fer-ho ara perquè el problema es planteja fins i tot a nivell francès. I més que això, els catalans, especialment els del Principat, estan evidentment més concernits, com siguin, encara que no ho vulguin, però alguns membres de l'Estat espanyol, i sobretot com possible lloc d'arribada d'aquesta nova onada immigratòria a través de les decisions judicials que s'han preses. De fet, hi va haver-hi una sentència del Suprem de Madrid que va dictar que, en conformitat amb la normativa internacional de protecció de menors d'edat, és a dir, una normativa que s'aplica mundialment sota el control de l'ONU, els menors, qualsevol sigui, s'havien de protegir i que, per conseqüència d'això, un menor immigrat, encara que irregularment, no es pot expulsar, excepte que es tingui la justificació de que una família el pot perfectament acollir, el que, evidentment, no és el cas majoritàriament. I el mateix Tribunal Suprem a Madrid, basant-se aquesta vegada sobre de la solidaritat constitucional espanyola entre les diferents autonomies, va dir que el repartiment entre les diferents autonomies de l'Estat espanyol seria efectuat de manera administrativa amb una sèrie de criteris. I això va afectar, evidentment, immediatament regions que estan en mans del PP i de Vox, que han reaccionat immediatament dient això no es pot fer. Que vinguin a Ceuta i a Melilla ja és un problema, però que vinguin a casa nostra no els volem. S'ha de considerar que tampoc és un acte massiu. No se sap exactament quants menors van entrar. Les estimacions més probables són al voltant de 60.000 persones que van entrar, alguns nedant, alguns caminant, saltant baralles, etc. Evidentment que això va posar en evidència els límits del sistema de vigilància local, encara que siguin ja prèviament reforçats, i la poca eficacitat dels serveis de prevenció. I també, per no dir només durament, la baixa cooperació del Realme de Marroc, que realment s'han vist algunes imatges on, òbviament, són els mateixos policies marroquins que organitzen aquesta immigració, suposo, per ordre i per pressionar l'Estat espanyol per alguna cosa. Però tampoc és una immigració massiva. Sí, 60.000 persones menors en pocs dies és molt, sobretot per ciutats petites com Ceuta, però l'economia espanyola els podria perfectament absorbir. Recordem que fa poc el govern de la senyora Meloni, l'Estat italià, encara que estigués en contra de la immigració, va regularitzar al voltant de 500.000 persones que irregularment havien entrat i estaven a Itàlia. És a dir, que estem parlant aquí d'una cosa bastant baixa i que tant administrativament que socialment i econòmicament Espanya podria observar. Però això ha tingut una conseqüència immediata tant a l'estat espanyol amb les regions que estan en mans de la dreta que a Itàlia de la pròpia senyora Meloni i que a Europa, en tots els països que intenten immigrar, limitar l'immigració o almenys utilitzar l'immigració com una eina política, de política interior, que van arribar fins a proposar el que legalment no està previst per cap acord, però van proposar l'exclusió d'Espanya dels acords de Schengen. És a dir, que s'ha convertit d'un fet que era un fet relativament limitat, s'ha convertit en un problema europeu que ha obligat també els polítics francesos a prendre posició i en aquest aspecte el ministre d'Interior francès ha tingut una anàlisi que em sembla molt bona. Diu el problema no són pas aquests immigrants que han passat, el problema és l'organització del tractament de l'immigració quan sigui aquí. I doncs hi ha hagut, sobre de tots els partits revolucionaris als diferents estats europeus, una presa d'aquesta fera, d'aquesta dificultat, per convertir-ho en eina electoral per a les diferents futures eleccions que s'estan preparant, i especialment a l'estat francès, a través de la RN, per tornar a dir una altra vegada que tots els problemes que podem tenir a l'estat francès venen de la immigració. No estem en situació de gran reemplaçament, tal com el senyor Zemmour va pronosticar per a l'estat francès. És un acte molt limitat i sense futur perquè aquests menors estan desorganitzats i que molt probablement d'ells mateixos se'n tornaran cap a casa seva. Però sí que assenyala que això serà un punt de disrupció política entre diferents cossos dels estats europeus i un punt sobre el qual la reflexió hauria de portar més endavant per permetre d'iniciar una política coordinada i no de deixar cada estat espavilar-se amb la seva problemàtica geogràfica personal.
3: Arran d'aquestes explicacions, Pere Beckham, per què, segons tu, doncs, aquests esdeveniments a Ceuta doncs, provoquen tants moviments polítics al nivell europeu?
4: Doncs, evidentment, perquè això es converteix immediatament en una eina electoral basada sobre la por de les invasions i de la por globalment de la diferència cultural que pugui existir. Però ignorant que les economies europees, qualsevol siguin, necessiten aquesta arribada de mà d'obra jove, encara que poc qualificada. A Alemanya van tenir els sirians, més d'un milió. Itàlia s'ha regularitzat 500.000 persones immigrants a l'Àfrica. Però a l'estat espanyol, l'economia falta de mà d'obra i a l'estat francès i especialment a l'agricultura falta de mà d'obra. I tota aquesta gent, encara que poc formada, encara que amb poc capacitat, pot ser l'eina d'aquest reixecament de les poblacions occidentals. Les economies no poden passar-se, les economies occidentals no poden passar-se de l'immigració per la força de treball, per el manteniment de la població activa, encara que s'hagi de veure quines adaptacions, pel manteniment del nivell social, hem de pensar qui serà disposat a pagar les quantitats necessàries per als jubilats el dia que hi hagin molt més jubilats que gent actius a l'estat francès o a l'estat espanyol. I que, precisament per nosaltres, ja veiem perfectament que tant al Rosselló com al Llenguadoc, a les vinyes falta gent, al camp falta gent i el manteniment, el netejament de boscos, per exemple, falta gent perquè ningú té moltes ganes de fer aquesta feina. Doncs potser aquí hi ha una oportunitat de fer coincidir una necessitat que tenim i una possibilitat oferta per aquesta immigració. Una bona part de l'artesania local, després d'haver ser en mans de portuguesos o són ara en mans de marroquins, que també són necessaris a l'economia i que també necessiten aquesta mà d'obra jove. I s'ha de pensar, sobretot, que si tots aquests joves fugen de casa seu sense tenir res organitzat, sense cap perspectiva segura, només esperant dies millors, millors condicions de vida i possibilitat de feina, vol dir que aquests encara tenen l'energia de fer-ho i que els que queden a casa seu, pocs són els que han pogut fer la seva vida a casa seu, però majoritàriament no tenen ni el recurs de pensar a l'emigració. I doncs que buscar maneres de sobreviure, buscar feina, buscar protecció social, buscar dignitat, per mi ja és una raó suficient perquè les nostres economies riques respecte als països d'origen s'organitzin per acceptar aquesta gent en bones condicions. Evidentment que alguns d'aquests no correspondran a aquestes ganes de treballar, d'integrar-se a la societat, cert. Però seran alguns i seran pocs. La majoria d'ells el que volen és tenir condicions més segures, és tenir escola pels fills, és tenir serveis socials. I que això és, m'assembla, l'eina necessària per sostenir el desenvolupament dels estats occidentals que s'estan envellint cada dia més i que es trobaran en un moment amb una incapacitat de producció i de generació de riqueses que els hi permeti de mantenir el seu nivell. Llavors, això passarà també per la integració cultural, però la integració cultural que ha de ser recíproca. Nosaltres, com catalans, ja sabem perfectament que la manera de fer de la integració cultural per estats com l'espanyol o el francès és de destruir la cultura existent o almenys de deixar la part i de menysprear. Demostrem, potser, que com víctimes d'aquesta destrossa de la nostra cultura som capaços d'integrar gent amb la seva pròpia cultura i de veure si entre tot això no es pot elaborar una manera de conviure respectant les idees de cada un, respectant els pensaments de cada un. I això val per la cultura general, però també per la religió. Si volem que hi hagi convivència, hem d'acceptar que els que venen siguin diferents i que vinguin amb la seva cultura i la seva manera de veure. Però ja es veurà ràpidament a la segona o la tercera generació que també s'integren a la nostra manera de veure. I que això condueix a una evolució de la societat, però una societat que no evolua és mort. Doncs tot això em sembla que s'hauria de pensar com subjecte de discussió a la campanya electoral francesa. No veig que emprenguem el camí, de moment, però sí que s'ha de fer aquesta presa de consciència i aquest flux important de gent jove, amb salut, en zones de l'estat espanyol que estan zones excolonials, demostra, evidentment, que el sistema tal que existia fins ara s'està acabant i que s'ha de pensar les eines dels sistemes nous. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca, i fins la setmana entrant a Ràdio Arrels, i ho recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ja no

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
3: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
2: No massa.
3: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
2: Evidentment.
3: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
2: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
3: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
2: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
3: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia haver, i perquè justament el fet de fer xarcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any, i devia ser, en fi, era segur, un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
2: És un objecte de fusta, així com corbat.
3: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català? Com penges una...
2: Sí, com
3: un penja...
2: una perxa.
3: Una perxa, exactament. Una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de si pots com dir, de...
2: Sí, està com tallat i fa com que
3: sí, un arrest, cosa, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. Llavors se podia obrir i buidar i etcètera, fer tot el treball de la matança.
2: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure
3: sí,
2: tota la
3: sí, sí,
2: carn.
3: Això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
2: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
3: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
5: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
6: Coordinat de tots,
7: és valencià, del pas i de la vida, o ara o mai.
8: Perquè no ens abasteixin.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els continents perden cada any aigua dolça suficient per cobrir les necessitats de 280 milions de persones. Bon dia. Un informe del Banc Mundial revela una dada alarmant. Els continents perden aigua dolça a un ritme de 4 piscines olímpiques per segon. Aquesta pèrdua de 324.000 milions de metres cúbics anuals ja supera la contribució de les capes de gel a l'augment del nivell del mar. El fenomen, conegut com a assecament continental, respon a la fusió accelerada de neu i gel, el desgel del permagel i l'extracció excessiva d'aigües subterrànies. Les regions àrides i semiàrides són les més afectades, amb pèrdues del 10% de les precipitacions anuals. L'Àfrica subsahariana i el sud d'Àsia pateixen conseqüències devastadores. Les sequeres eliminen directament entre 600.000 i 900.000 llocs de treball cada any. El principal culpable és l'extracció d'aigües subterrànies, que representa el 98% de la petjada hídrica global. Durant dècades, l'explotació ha estat un lliure per a tothom, sense regulació efectiva. Les solucions existeixen, tanmateix. Millorar l'eficiència del reg en 35 cultius claus podria estalviar aigua per a 118 milions de persones. Però el comerç d'aigua virtual requereix regulació. Mentre Jordània estalvia recursos importants cereals, Arizona esgota els seus aqüífers cultivant per exportar cap a l'Aràbia Saudita. Els països amb bones polítiques hídriques exhaureixen els seus recursos dues o tres vegades més lentament. És la prova que la gestió sostenible és possible, però requereix acció i, sobretot, acció immediata.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu. Radio

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pras de Molló, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
6: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
7: Va ser la Berto qui va cridar. Acabava de veure el cap del seu company Kayag explotar a causa de l'impacte de bala llançat pel segon dels homes, el que estava a fora cobrint els passos del seu company. En Kayag, que estava a punt d'entrar dins de la casa, havia volgut reaccionar de seguida. Temia que en Feder els tornés a despistar de nou, tal i com havia fet minuts abans. També volia detenir el detentor del telèfon mòbil abans que algú li acabés disparant. Ella havia intentat dissuadir-lo. Va voler telefonar en Costes, però no tenia cobertura. Aleshores, quan en Kayag va baixar del cotxe per acostar-se a la casa, ella el va seguir. Un instant abans que fos ferit, ella va mirar enrere. La seva retina va enregistrar d'on provenia el llampurneig del foc de bala. En aquell precís moment va deixar-se caure disparant tres cops amb la seva arma de servei, una Sig Sauer 2022. Com el comissari Costes havia remarcat, la Berto no destacava ni per posseir una intel·ligència excepcional ni tampoc per ostentar una gran bellesa. Era una noia simpàtica i una mica rabassuda, amb uns ulls entremaliats, però des de ben petita l'havia guiat el seu instint. Si més no, una forma superior d'intel·ligència que li havia donat un cert avantatge en certes disciplines i situacions. El tir en feia part. Els seus instructors de l'escola de policia van quedar estupefactes amb ella. Tot i que ella no veia bé els blancs, sí que els sentia. Un soroll que provenia de l'interior de la casa li va fer girar el cap. La porta d'entrada es va obrir i va veure un home armat. Ella va cridar:
8: "Policia! Llenci l'arma!"
7: Tots dos van protagonitzar un foc creuat. Ella va sentir com una bala li havia cremat el cuir cabellut. L'home va ser projectat a l'interior de la casa degut a la força del seu propi projectil de 9 mil·límetres. El dolor generat per la força de l'impacte el va fer deixar la seva arma. Durant un instant va quedar-se estès a terra, però va recuperar ràpidament la consciència, encara que el dolor de l'espatlla li feia molt de mal. Va aixecar-se lentament per ajupir-se de nou, aquest cop per agafar una segona arma que tenia amagada en el seu turmell.
9: Xxt! Silenci! Les mans sobre el cap, de pressa!
7: En Paul havia agafat l'arma que l'home havia deixat i estava davant d'ell amb els braços estirats, la mà esquerra sota el seu puny dret, llest per disparar. L'home se'l va mirar intensament, va pensar que era massa arriscat i va col·locar la segona arma al terra. Lentament va creuar els braços per damunt del seu cap.
10: Tu no t'hi fiquis i fot el camp!
7: La seva roba negra fumejava lleugerament en el lloc on l'havia perforat la bala de l'Abertu.
9: Esclar, un equip esplèndid, combinació d'antibales. Llàstima que no tinguem més temps per parlar de modelets. Tinc un missatge per tu, de la part d'en Luig Libosec.
10: Pobre imbècil, no saps on t'has ficat.
9: Ni tu tampoc!
7: Va disparar-li una bala al crani. La detonació va ofegar-se per l'efecte del silenciador. L'espatec del mecanisme que va expulsar el casquet va semblar desmesurat.
8: Deixa l'arma, collons! Te l'has carregat!
7: L'Abertó l'estava apuntant. Estava dreta a l'entrada de l'habitació.
9: Calma't, veus? Així, deixo la meva arma. Ho he fet en legítima defensa. Anava armat i m'havia amenaçat.
8: Ho he sentit tot, te l'has carregat. Gira't i mostra'm els canells, quedes arrestat.
7: En Paul es va deixar emmanillar.
9: D'acord, però seria millor que em deixessis veure la ferida que tens al cap. T'està sagnant.
7: La Nawaja havia desaparegut. Quan l'home va obrir la porta de l'entrada per poder sortir, ella va aprofitar per precipitar-se a través de la finestra del saló que donava sobre el canal.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. El jugador

0: petit dels minatges de la família, el Caganiu. I Lluís fa referència al rei Lluís de França. Les peces de monedes que porten la seva cara encunyada se'n diuen lluïsos. Al Rosselló parlem més aviat de lluïses. I Batista és el nom d'una tela. La definició exacta és teixit de lli o de cotó, amb lligat de plana, blanc i molt fi, usat en la confecció de mocadors de butxaca i robes d'ús interior. Roger, Benjamí, Batista i Lluís són al diccionari.
1: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de coloms i d'una novel·la que escenifica una coloma petita, una colometa, La plaça del diamant, de la Mercè Rodoreda. El colom és des de fa molts anys un motiu literari, senzillament perquè és un animal urbà, com la rata, i en parlarem.

0: parlarem després. El Colom és el cor de dues distopies, entre d'altres. Patrick Süskind, El Colom, d'Itaube, de 1987, en què un home, a punt de jubilar-se, al moment de sortir de casa es troba amb un colom al davant. Se'n va, fuig, s'instal·la en una pensió. Bueno, tindrà molts problemes, però en tornar ja no veurà El Colom. I el segon, la segona obra, en castellà, és del Javier Tomeo, La ciutat de les palomes, 3 anys després, el 1990, en què un home, un bon matí, veu que tothom ha abandonat la ciutat, no queda ni un home, i comença a arribar un colom, dos coloms, tres coloms, etc. En canvi, la novel·la de la Mercè Rodoreda, que havia de tenir per títol La colometa, no és una distopia, sinó més bé una al·legoria. De fet, hi ha elements que fan pensar en una distopia. És una novel·la que va ser publicada el 1962. I recordeu que vam veure fa unes quantes setmanes nosaltres, els valencians, del Joan Fuster. És una data important, 1962, amb una mena de flexibilització parcial del règim franquista i sobretot l'afirmació de les nacionalitats. Aquesta novel·la està escrita en Ginebra, no pas a Barcelona. És una de les grans novel·les de Barcelona, però com d'altres no està escrita. Està escrita, necessita aquesta distància. És el cas també, 4 anys més tard, de Últimes tardes con Teresa, de Juan Marsé, i de Senyes d'identitat, de Juan Goytisolo. La plaça del Diamant és una novel·la de la Barcelona menestral, d'un barri, l'antiga Vila de Gràcia. És la història d'una noia qualsevol, la Colometa. De fet, no es diu la Colometa, es diu Natàlia. Però des del seu començament, el seu xicot, que esdevindrà el seu marit, li treu el nom, entre d'altres coses, i li imposa aquest malnom de Colometa. És un fragment de vida, la Barcelona abans de la República, la guerra i la postguerra. Una novel·la amb molta gana, molt patiment, molta mort també. Perquè és una novel·la, sembla estrany, però és una novel·la d'amor. La Natàlia escriu, es confessa, en una veu molt planera, fixant-se en cada element. Per exemple, el primer petó amb el Quimet en un parc es fixa en els detalls del cel. Es pot dir que aquest petó no era gaire sensual. Vida de destrosses, i al mig hi ha efectivament els coloms. És que en un moment el Quimet decideix, perquè no li demana res a ella, de criar coloms, i instal·la un colomar a dalt de casa. I això esdevé una bogeria, perquè hi ha tots tipus de coloms, i fins i tot els fills de la parella, l'Antoni i la Rita, deixen entrar els coloms i conviuen amb els coloms. A poc, la Natàlia decideix enverinar els coloms, fer fora els coloms. Arriba la guerra, tot això, i en un moment aprèn la mort del seu marit, el Quimet, i el seu millor amic, el Cintet, i curiosament puja al terrat i s'adona que quedava només un colom, i aquest colom justament està a punt de morir. No, acaba de morir. Una situació molt dramàtica, perquè en el moment en què no veu cap porta de sortida, decideix suïcidar-se i matar els seus fills amb un embut i un lletre salfumant que va comprar a casa d'una droguer que es diu Antoni, com el seu fill. D'aquí naixerà una segona història, que serà una història d'amor d'humils. Aquest home, que no pot crear una família, es casarà amb ella. Tenim amb la Natàlia i amb aquest llibre tan impressionant una mena de reflex, un mirall de la vida. D'econometes n'hi ha moltes i fins i tot jo podria parafrasar el president John Fitzgerald Kennedy, que havia dit «Ich bin ein Berliner» i jo podria dir «Ich bin ein Taube». Però, de fet, som tots coloms, som tots colometes, i citaré únicament aquest element que diu, bueno, ok, de fet, és com un somni dins d'una església en aquella postguerra terrible, amb un colometa, que darrere teu hi ha tota la pena del món. Si no l'heu llegit, us aconsello la lectura de La plaça del Diamant, de la Mercè Rodoreda. Moltes gràcies.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons...

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Des de l'arribada de Pierre Bleus a la direcció artística del Festival Pau Casals, el festival no és només música clàssica. L'espai al club permet proposar altres tipus de música. Però aquest any, el motiu dels 150 anys del naixement del mestre vendrellenc, el violoncel era, com no podia ser altrament, el fil roig. El 6 d'agost, la pluja i la tempesta va obligar els organitzadors a desplaçar l'espectacle del parc del Castell Pams al Bolòdrom Cobert. Per una altra tempesta, aquesta artística i musical, la de la violoncel·lista cubana Ana Carla Maza.

0: Anna Carla Massa, filla del jazzman xilè Carlos Massa i de la guitarrista cubana Mirza Sierra, va néixer al mig de la cultura musical cubana. Té una formació clàssica sòlida, molt jove, va ser solista d'una orquestra simfònica i ara es defineix d'aquesta manera.
1: La meva música neix de la trobada entre les meves arrels cubanes, la música clàssica, el jazz, la improvisació i tots els paisatges i cultures que he anat descobrint durant el meu viatge. Per a mi, la música és una manera de compartir emocions, de crear ponts i de sentir-nos més a prop els uns dels altres.

0: Anna Massa, abans de tot, gràcies per aquesta performance, aquest espectacle fantàstic.
1: El concert d'avui al Festival Pau Casals ha estat una experiència molt especial. Ha estat un gran honor tocar al Festival Pau Casals, que és una figura immensa, no només per la seva música i pel violoncel, sinó també pels seus valors, la seva humanitat i el seu compromís amb la pau. Ser aquí m'ha inspirat molt. He sentit una connexió profunda amb el joc, amb la seva història i amb el públic. Ha estat un concert que m'ha ensenyat molt i que guardaré sempre dins meu.
0: Què diria la nineta cubana de l'artista que has devingut avui?
1: Crec que la petita Anna Carla estaria molt sorpresa i molt emocionada. Quan era petita només sabia que volia tocar, cantar i viure envoltada de música. No podia imaginar tots els països, els escenaris i les persones que trobaria pel camí. Potser em diria, has continuat somiant, però també has treballat molt per fer realitat aquest somni. I jo li diria que no perdi mai la curiositat, la llibertat, ni les ganes de jugar i de jugar con la música.
0: Aquest instrument clàssic a la base, per tu com has esdevingut un instrument també de percussió?
1: Va començar d'una manera molt natural. Jo vaig créixer envoltada de ritmes cubans i aquests ritmes sempre han viscut dins meu. Quan tocava el violoncel, sentia que no només volia fer melodies, també volia crear el baix, el ritme i la percussió. Cuba m'ha donat el ritme, la rumba, la salsa, la cumbia. I allora París, França, Europa m'ha donat la disciplina, l'amor per la música clàssica. I vaig començar a explorar el cos de l'instrument, les cordes, l'arc i totes les sonoritats possibles. Així el violoncel es va convertir en una petita orquestra, pot ser baix, guitarra, percussió i veu al temps. El violoncel és la meva veu i el meu company de la vida. Amb ell puc cantar, parlar, plorar, ballar i explicar històries. És un instrument que té una sonoritat molt pròpera a la veu humana i per això sento una connexió molt íntima.
0: Podem parlar de la situació política a Cuba. Hi ha una cosa sorprenent a Cuba per un estranger que hi va com jo, que malgrat totes les dificultats, els cubans mantenen el bon humor.
1: Cuba forma part de tot el que sóc. És la meva infància, la meva família, els meus records, el ritme, el mar, les olors i la manera d'entendre la vida. Encara que viatgi i visqui entre cultures diferents, Cuba sempre viatja amb mi. L'estimo profundament amb tota la seva bellesa i també amb totes les seves complexitats. La meva relació amb Cuba és emocional, íntima i molt personal. I Cuba viu una situació molt difícil avui, una situació realment humanament difícil. Jo penso que Cuba és un poble que mereix sempre l'amor, el respecte de tots nosaltres i que no oblidem mai el poble de Cuba.
0: Anna Carla Massa, moltes gràcies i viva Cuba.
1: Viva Cuba. Gràcies, gràcies, gràcies per estar aquí. Gràcies i un placer. Hasta pronto i hasta la victoria siempre venceremos.

Nascuda un 14 de juny com el Che Guevara, amb més de 400 concerts en 25 països i grans festivals, la gira actual tindrà com a plat fort l'Olympia a París el 25 de maig 2027. A Prada, aquest mes d'agost, ha conquistat el públic amb l'explosivitat i l'energia de la seva performància.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pres de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
5: Avui Beethoven, Mussorgsky i Brahms. De Beethoven, la pastoral, la simfonia número 6. Escoltarem el tercer moviment, que és un allegro, una simfonia que va acabar Beethoven el 1808. Sabem que Beethoven era un amant de la naturalesa i passava part del seu temps caminant pel camp. Sovint deixava la capital, deixava Viena, per anar-se'n a treballar als pobles al voltant. I com va dir ell mateix, la sisena simfonia és més expressió de sentiments que pintura de sons. Aquest tercer moviment l'escoltem amb la Filarmònica de Viena sota la direcció de Simon Rattle.

Bé, aquí doncs la cèlebre sinfonia número 6, la pastoral de Beethoven, el tercer moviment, aquest allegro que hem escoltat amb la Filarmònica de Viena, sota la direcció de Simon Rath. El passem a Mussorgsky, amb una obra també ben coneguda, com són els quadres d'una exposició, aquesta famosa suite de 15 peces musicals que Mussorgsky va fer el 1874. Primer va escriure l'obra per piano i després se'n van fer diverses orquestracions i arranjaments. Mussorgsky va fer l'obra pensant en el seu amic, l'artista i arquitecte Víctor Armann, que havia mort només amb 39 anys l'any anterior. Fins i tot el títol original de l'obra és la suite Armann. Escoltem el vell castell d'aquesta obra de Mussorgsky amb la Chicago Symphony sota la direcció de Sergi Ozawa.

El vell castell dels quadres d'una exposició de Mussorgsky, l'hem escoltat amb Seiji Ozawa, dirigint la Chicago Symphony. Acabem amb Brahms, el tercer moviment del concert per violí que escoltarem amb Vadim Repin i la Gewandhaus Orquestra Leipzig. Justament va ser aquesta mateixa orquestra que la va estrenar aquest concert sota la direcció del mateix compositor el 1 de gener del 1879. Brahms no coneixia a fons la tècnica del violí tant com coneixia la tècnica del piano, i és per això que durant la composició de l'obra va consultar diverses vegades un cèlebre violinista i amic seu, Joachim. Tot i això, sembla que les suggestions que va fer el violinista, ell, Brahms, no les va tenir en compte. Doncs va quedar una obra amb moltes dificultats tècniques, especialment algunes parts per la mà esquerra. Escoltem, doncs, aquest tercer moviment del concert per a violí de Brahms, Vadim Repin amb la Gewandhaus Orquestra de Leipzig, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Hem escoltat el violinista rus Vadim Repin, rus però nacionalitzat belga, amb la Gewandhaus Orquestra de Leipzig, dirigida per Ricardo Chailly, amb el tercer moviment del concert per violí de Brahms. Abans hem escoltat Mussorgsky i hem començat amb Beethoven.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, ho dic Louis, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè jo vol anar a Coa Brava.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

un excés de policia en un planeta que s'esquerda. Asfixiat per la merda que es llença

0: cert.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
6: Aquests 20 de jazz els començarem amb el guitarrista Sean Levitt. Va néixer a Califòrnia l'any 52 i va morir a París el 2002. Doncs va morir jove. Un bon dia va aparèixer per Barcelona i tots els que el van conèixer mai més l'han pogut oblidar. Era un músic tan pròxim a la genialitat com abocat a l'autodestrucció. És així com la revista Jazz presenta aquest músic que escoltarem. El Taller de Músics de Barcelona va publicar un any després de la seva mort 4 discos amb enregistraments seus. La seva mare només va posar com a condició que hi aparegués també el cognom d'O'Rourke en memòria de la seva ascendència irlandesa.

el guitarrista Sean Levitt del volum 3 d'Un Life, Els Quatre Gats. El segon disc del Marc Ferrer Trio, Another Way, del 2017. Marc Ferrer al piano, Pep Rius al contrabaix i l'Olivier Roca a la bateria, amb composicions pròpies i clàssics del blues i el jazz, recuperant el millor so dels grans de la història del piano trio.

Estratagemma és un tema de l'Another Way del 2017 del trio de Marc Ferrer. I acabarem amb el cantant i contrabaixista camerunès Richard Bonnat. És un músic que després de passar per París i tocar en clubs de jazz veu com se li refusa l'allargament del seu permís d'estada en territori francès. Això el portarà finalment a Nova York, on després de tocar també en diversos clubs de jazz es fa un nom i acaba tocant amb artistes com Larry Coryell, Michael i Randy Brecker, Pat Metheny o Mike Stern. El disc Heritage del 2016 és una recerca de les seves arrels africanes al costat del grup Mantecan Cubano.

0: Richard Bonnat amb Mendicant Cubano del disc Heritage del 2016. Abans hem escoltat el guitarrista Sean Levitt i el Marc Ferrer Trio.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, amb Orellàs, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Satya. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè pots nadar a la meva piscina.

0: la moto.
1: Un bot de Tàpies, va amb tu, oi, Tàpies.
0: Amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai. Quan engegueu la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes.

0: Jo sóc bugia, sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero el cor i freno, sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens fan gent mal a mi. Encara fan gent mal com el senyor, com, com la foto aquesta que és una gran... No!
1: Radio Arrels, amb veig 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alt Vallespí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pras de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Hi ha música tradicional que es pot interpretar més o menys tradicionalment. I hi ha música que, a partir de la tradició, incorpora maneres de fer d'ara. Als Països Catalans hi ha moltes mostres d'aquest interès per les músiques i els instruments tradicionals del país. Es van crear l'any 2000 justament per això, per tocar música tradicional amb ritmes d'ara i amb contingut reivindicatiu. Avui, el grup Mesclat.

deixa l'eina per quan toquin a ferir, per donar l'ocrit d'alerta.

Au Jovent, del grup Mesclat, el 2002. És el primer disc del grup Mesclat amb una cançó del grup Coses, que als anys 70 van ser dels primers grups a combinar les arrels tradicionals, les cançons reivindicatives i els instruments del moment. Au Jovent és la musicació d'un poema popular que van extreure del llibre Poesia Popular Política del segle XIX. En aquest disc que escoltem avui hi trobem una cançó d'un altre grup dels anys 70 i també 80, Els Esquirols. Lletres compromeses, reivindicatives també, que criden a la mobilització a favor del país.

0: Veguinada,
1: Josep de Trinxeria,
0: Marcelo Carrasclet,
1: Juan Bautista Basset,
0: Josep Moragas,
1: Francesc Plairet,
0: Salvador Seguí,
1: Emili Darder,
0: Lluís Company,
1: Quico Sabater,
0: Marcelí Massana,
1: Ramon Vila, Cara Cremada,
0: Salvador Puig Antic,
1: Gustau Muñoz,
0: Jordi Martínez de Puig,
1: Julià Bavia,
0: el nen,
1: Albert Ibáñez,
0: l'avi,
1: Guillem Agulló,
0: Antoní Massaguer,
1: Martí Marcó,
0: Toni

Torna Serrallonga, el grup Mesclat, era una cançó del grup Els Esquirols. El grup Mesclat es va crear per un cicle de concerts l'any 2000 i finalment va durar 13 anys. Els músics venien d'altres grups, Marcel Caselles, de La Principal de la Nit, Joan Reig, dels Pets, Francesc Rivera, Titot, de Brahms, o també David Rosell, de Dept. En Carles Belda també hi va passar. Acabarem amb una cançó d'aquest mateix disc, una cançó popular del segle XIX que es cantava a les tavernes i que el grup Mesclat la va actualitzar lleugerament.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, me dic Leon i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè faig una sorpresa amb el meu company.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pres de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Bages, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Societat a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest dimecres 12 d'agost una eclipsi solar es produirà en la franja que travessa Islàndia i al sud dels Pirineus fins a les Illes. A Catalunya Nord es podrà només observar una forma parcial. Però a la plana de la Rosselló l'eclipsi es veurà molt bé, ja que arribarà a la seva màxima a 98,1% de la superfície del sol. En parlem amb l'Albert Noguer.
5: Bon dia, Loriana, bon dia a tothom. Doncs segons les previsions calculades a partir de les efemèrides de la NASA, l'eclipsi començarà a Perpinyà cap a les 19:30 amb el primer contacte de la Lluna amb el disc solar. Aquí es començarà a veure un petit croissant negre. Però el moment d'ocultació màxima es produirà cap a les 20:26, mentre que la posta del sol, prevista per les 20:54, tindrà lloc encara amb l'astre parcialment eclipsat. El final teòric del fenomen serà a les 21:18, però no arribarà a veure's a Catalunya Nord, ja que el sol s'haurà post abans. A Font Romeu, els horaris difereixen lleugerament, inici a les 19:33, màxim a les 20:23 i final teòric a les 21:18. El municipi de Font Romeu, justament, ha organitzat aquest vespre una activitat oberta al públic a partir de les 6 de la tarda amb repartiment d'ulleres d'observació cap a les 19:15. Un factor determinant serà, però, l'alçada del sol sobre l'horitzó. És el que més complicarà aquesta observació. Al moment del màxim, l'astre, de fet, es trobarà a només 3 o 4 graus d'elevació a l'oest-noroest, és a dir, fregant l'horitzó, fet que farà indispensable disposar d'un horitzó ben obert cap a aquest costat per poder seguir el fenomen fins als seus darrers minuts.
4: Però això no serà fàcil per observar. On podrem veure?
5: Doncs els especialistes recomanen cercar punts elevats amb vista neta cap a l'oest, allunyats d'edificis, arbres o relleus que puguin tapar el sol abans del màxim. Entre els indrets assenyalats hi ha força real des d'on es domina tota la plana del Rosselló i les Corberes. També un punt excel·lent és a Occitània, des d'on es podrà observar a partir del castell de Quedibus amb un panorama obert cap a la plana de Cucunyà. També s'esmenten les alçades properes a Font Romeu, com ja ho hem dit, sempre que ofereixen un horitzó occidental sense obstacles. I des de la plana del Rosselló, des del litoral, cal tenir en compte que el sol pot quedar tapat pel relleu abans o durant el seu màxim, per la qual cosa es recomana arribar amb antelació al lloc que heu decidit i identificar amb precisió la direcció exacta de la posta del sol.
4: Però quan es tracta d'observar el sol, cal anar amb compte. Quines precaucions cal prendre?
5: Si fas bé d'ho dir, perquè tot i que fins al 98% del disc solar quedarà cobert, doncs la part visible restant continuarà emetent una radiació intensa i perillosa per a la vista. Per aquest motiu, les entitats astronòmiques insisteixen en diverses recomanacions. Utilitzar exclusivament ulleres d'eclipsi que compleixin amb les normes internacionals. No fer servir ulleres de sol convencionals, filtres improvisats, pel·lícules radiogràfiques ni vidre fumat. No mirar mai el sol a través de prismàtics, telescopis o objectius fotogràfics sense un filtre solar homologat, col·locat davant la lent. Tampoc fer fotografies amb el mòbil, ja que es pot fer malbé la càmera. Cal comprovar, quan es tenen les ulleres, que no presentin ratlles ni un ús excessiu, i per això es desaconsella reutilitzar exemplars procedents de l'eclipsi del 1999. Altres consells, doncs, cal esperar-se, sens dubte, amb bussos. L'accés a força real és per una carretera estreta amb pàrquing limitat, i la combinació de bona visibilitat, la plena temporada turística i un punt d'accés únic pot generar retencions. I per aquestes mateixes raons cal tenir molt en compte el risc d'incendi. Aquest mes d'agost és encara el període de màxim risc a Catalunya Nord. Ha fet i farà calor, i aquesta zona de força real és particularment sensible als incendis.
4: Ho sabem, doncs, aquest fenomen que es podrà observar avui a Catalunya Nord és molt excepcional, ja que la propera eclipsi serà visible només el 3 de setembre del 2081 i serà només parcial, amb 85,2% d'ocultació al màxim.
1: Radio Arrels, a Canet,

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i, a l'agost de 1932, s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i depassava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí, una grande libre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava. No? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que es troba a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis. Una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada. No?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, han

0: popular d'aquest centenari.
1: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
0: Bé,
1: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
0: Jo no sé, quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia, era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques. I així és, haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
1: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Radio Arel sobre els fets de Presa Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a Radio Arel i a tots els seus auditors.
1: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Bon estiu a Radio Arrel.
3: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Ja és l'hora, com cada dimecres al matí a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb en Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: L'actualitat internacional no s'atura mai, tampoc a l'estiu, i al nivell europeu l'actualitat immediata ha estat marcada per el que s'ha anomenat la crisi migratòria de Ceuta. Pere, què està passant exactament a Ceuta i quines conseqüències poden haver-hi?
4: És encara difícil saber exactament com les coses han anat, però els oients saben que Ceuta és una ciutat com Melilla, que estan ubicades al territori de l'Àfrica, concretament a nivell del territori de Marroc, però que per raons històriques són propietat de l'Estat espanyol. I doncs aquestes ciutats són considerades com espanyoles i, per tant, com europees i, per tant, com membres o aplicant els acords de Schengen. És a dir que, evidentment, que això és té un caràcter atractiu per tota la immigració, perquè entrar a Ceuta o a Melilla és entrar al propi territori europeu, i una vegada registrat en aquestes ciutats, normalment qualsevol ciutadà pot circular en tota la zona europea. Aquesta és la teoria. La premsa nacional francesa s'hi havia poc interessat fins ara, però d'alguna manera està obligada a fer-ho ara perquè el problema es planteja fins i tot a nivell francès. I més que això, els catalans, especialment els del Principat, estan evidentment més consternits, com siguin, encara que no vulguin, per alguns membres de l'Estat espanyol, i sobretot com possible lloc d'arribada d'aquesta nova onada immigratòria a través de les decisions judicials que s'han pres. De fet, hi va haver-hi una sentència del Suprem de Madrid que va dictar que, en conformitat amb la normativa internacional de protecció de menors d'edat, és a dir, una normativa que s'aplica mundialment sota el control de l'ONU, els menors, qualsevol sigui, s'havien de protegir i que, per conseqüència d'això, un menor immigrat, encara que irregularment, no es pot expulsar, excepte que es tingui la justificació de que una família el pot perfectament acollir, el que, evidentment, no és el cas majoritàriament. I el mateix Tribunal Suprem a Madrid, basant-se aquesta vegada sobre de la solidaritat constitucional espanyola entre les diferents autonomies, va dir que el repartiment entre les diferents autonomies de l'Estat espanyol seria efectuat de manera administrativa amb una sèrie de criteris. I això va afectar, evidentment, immediatament regions que estan en mans del PP i de Vox, que han reaccionat immediatament dient això no es pot fer, que vinguin a Ceuta i a Melilla ja és un problema, però que vinguin a casa nostra no els volem. S'ha de considerar que tampoc és un acte massiu. No se sap exactament quants menors van entrar. Les estimacions més probables són al voltant de 60.000 persones que van entrar, alguns nedant, alguns caminant, saltant baralles, etc. Evidentment que això va posar en evidència els límits del sistema de vigilància local, encara que siguin ja prèviament reforçats, i la poca eficacitat dels serveis de prevenció. I també, per no dir-ho més durament, la baixa cooperació del Realme de Marroc, que realment s'han vist algunes imatges on, òbviament, són els mateixos policies marroquins que organitzen aquesta immigració, suposo, per ordre i per pressionar l'Estat espanyol per alguna cosa. Però tampoc és una immigració massiva. Sí, 60.000 persones menors en pocs dies és molt, sobretot per ciutats petites com Ceuta, però l'economia espanyola els podria perfectament absorbir. Recordem que fa poc el govern de la senyora Meloni l'estat italià, encara que estigués en contra de la immigració, va regularitzar al voltant de 500.000 persones que irregularment havien entrat i estaven a Itàlia. És a dir, que estem parlant aquí d'una cosa bastant baixa i que tant administrativament que socialment i econòmicament Espanya podria observar. Però això ha tingut una conseqüència immediata tant a l'estat espanyol amb les regions que estan en mans de la dreta que a Itàlia de la pròpia senyora Meloni i que a Europa, en tots els països que intenten immigrar, limitar l'immigració o almenys utilitzar l'immigració com una eina política, de política interior, que van arribar fins a proposar el que legalment no està previst per cap acord, però van proposar l'exclusió d'Espanya dels acords de Schengen. És a dir, que s'ha convertit d'un fet que era un fet relativament limitat, s'ha convertit en un problema europeu que ha obligat també els polítics francesos a prendre posició i en aquest aspecte el ministre d'Interior francès ha tingut una anàlisi que em sembla molt bona. Diu el problema no són pas aquests immigrants que han passat, el problema és l'organització del tractament de l'immigració quan sigui aquí. I doncs hi ha hagut, sobre de tots els partits reaccionaris als diferents estats europeus, una presa d'aquesta afera, d'aquesta dificultat, per convertir-ho en eina electoral per a les diferents futures eleccions que s'estan preparant, i especialment a l'estat francès, a través de l'ERN, per tornar a dir una altra vegada que tots els problemes que podem tenir a l'estat francès venen de la immigració. No estem en situació de gran reemplaçament, tal com el senyor Zemmour va pronosticar per l'estat francès. És un acte molt limitat i sense futur perquè aquests menors estan desorganitzats i que molt probablement d'ells mateixos se'n tornaran cap a casa seva. Però sí que assenyala que això serà un punt de disrupció política entre diferents cossos dels estats europeus i un punt sobre el qual la reflexió hauria de portar més endavant per permetre d'iniciar una política coordinada i no de deixar cada estat espavilar-se amb la seva problemàtica geogràfica personal.
3: Arran d'aquestes explicacions, Pere Beckham, per què, segons tu, doncs, aquests esdeveniments a Ceuta doncs, provoquen tants moviments polítics al nivell europeu?
4: Doncs, evidentment, perquè això es converteix immediatament en una eina electoral basada sobre la por de les invasions i de la por globalment de la diferència cultural que pugui existir. Però ignorant que les economies europees, qualsevol siguin, necessiten aquesta arribada de mà d'obra jove, encara que poc qualificada. A Alemanya van tenir els sirians, més d'un milió. Itàlia s'ha regularitzat 500.000 persones immigrants a l'Àfrica. Però a l'estat espanyol l'economia falta de mà d'obra i a l'estat francès i especialment a l'agricultura falta de mà d'obra. I tota aquesta gent, encara que poc formada, encara que amb poc capacitat, pot ser l'eina d'aquest reixecament de les poblacions occidentals. Les economies no poden passar-se, les economies occidentals no poden passar-se de l'immigració per la força de treball, per el manteniment de la població activa, encara que s'hagi de veure quines adaptacions, pel manteniment del nivell social. Hem de pensar qui serà disposat a pagar les quantitats necessàries per als jubilats el dia que hi hagin molt més jubilats que gent actius a l'estat francès o a l'estat espanyol. I que, precisament per nosaltres, ja veiem perfectament que tant el Rosselló com el Llenguadoc, a les vinyes falta gent, al camp falta gent, i el manteniment, el netejament de boscos, per exemple, falta gent perquè ningú té moltes ganes de fer aquesta feina. Doncs potser aquí hi ha una oportunitat de fer coincidir una necessitat que tenim i una possibilitat oferta per aquesta immigració. Una bona part de l'artesania local, després d'haver ser en mans de portuguesos o són ara en mans de marroquins, que també són necessaris a l'economia i que també necessiten aquesta mà d'obra jove. I s'ha de pensar, sobretot, que si tots aquests joves fugen de casa seu sense tenir res organitzat, sense cap perspectiva segura, només esperant dies millors, millors condicions de vida i possibilitat de feina, vol dir que aquests encara tenen l'energia de fer-ho i que els que queden a casa seu, pocs són els que han pogut fer la seva vida a casa seu, però majoritàriament no tenen ni el recurs de pensar a l'emigració. I doncs que buscar maneres de sobreviure, buscar feina, buscar protecció social, buscar dignitat, per mi ja és una raó suficient perquè les nostres economies riques respecte als països d'origen s'organitzin per acceptar aquesta gent en bones condicions. Evidentment que alguns d'aquests no correspondran a aquestes ganes de treballar, d'integrar-se a la societat, cert. Però seran alguns i seran pocs. La majoria d'ells el que volen és tenir condicions més segures, és tenir escola pels fills, és tenir serveis socials. I que això és, m'assembla, l'eina necessària per sostenir el desenvolupament dels estats occidentals que s'estan envellint cada dia més i que es trobaran en un moment amb una incapacitat de producció i de generació de riqueses que els hi permeti de mantenir el seu nivell. Llavors, això passarà també per la integració cultural, però la integració cultural que ha de ser recíproca. Nosaltres, com catalans, ja sabem perfectament que la manera de fer de la integració cultural per estats com l'espanyol o el francès, és de destruir la cultura existent o almenys de deixar la part i de menysprear. Desmostrem potser que com víctimes d'aquesta destrossa de la nostra cultura som capaços d'integrar gent amb la seva pròpia cultura i de veure si entre tot això no es pot elaborar una manera de conviure respectant les idees de cada un, respectant els pensaments de cada un. I això val per la cultura general, però també per la religió. Si volem que hi hagi convivència, hem d'acceptar que els que venen siguin diferents i que vinguin amb la seva cultura i la seva manera de veure. Però ja es veurà ràpidament a la segona o la tercera generació que també s'integren a la nostra manera de veure. I que això condueix a una evolució de la societat, però una societat que no evolua és mort. Doncs, tot això em sembla que s'hauria de pensar com subjecte de discussió a la campanya electoral francesa. No veig que emprenguem el camí, de moment, però sí que s'ha de fer aquesta presa de consciència i aquest flux important de gent jove, amb salut, en zones de l'estat espanyol que estan en zones excolonials, demostra, evidentment, que el sistema tal que existia fins ara s'està acabant i que s'ha de pensar les eines dels sistemes nous. Gràcies per la seva atenció.
3: Gràcies, Pere Beca, i fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i ho recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, podem saludar el Joan Paitaví. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I t'hem demanat que ens diguis alguna persona que mereixeria, diguem, tenir algun carrer a Catalunya Nord. I la resposta ens ha sorprès una mica, perquè ens has dit Ferran el Catòlic. Per què hauria de tenir un carrer a Perpinyà, Ferran I d'Aragó?
4: No, Ferran II.
3: Ferran II, Ferran II d'Aragó.
4: Ferran II, era el seu avi, que era el Ferran I. Perquè és un tio molt important per la nostra història. Primer, és un tio molt important per la història de Catalunya, i és un tio per la qual se'n fa una definició, una anàlisi, una lectura en plan, diguéssim, espanyola. És a dir, és aquell de los reyes católicos i és aquell del descobriment d'Amèrica, és aquell que era casat amb la Isabel la Catòlica i que era el nostre rei i ha fet moltíssim per nosaltres. Evidentment, podríem començar dient que la Isabel li ha pas fet fer només coses bones, tipus introduir la Inquisició, que era una cosa castellana nascuda a l'edat mitjana de les croades, dels albigesos, coses d'aquestes. Doncs ell ho va acceptar i ho va imposar i molt bé, però després, evidentment, arran del 1492, estem al final del segle XV, fa expulsar els jueus. Sí, però ja se sap, es van expulsar de veritat o no? Uns quants es van salvar, i se sap que uns quants es van salvar, doncs això. Però és un tio que ha estat, perdoneu que digui un tio, és un tio que ha estat molt positiu per la nostra història i en particular per la nostra història local. Començaré pel final, d'alguna manera. La nostra història local és que quan Isabel, la seva dona, té la mirada fixada amb la recuperació de Granada, ell també viuen allà, a Castella i tal i qual, bé, que té ella la mirada posada cap al Nou Món i a veure què en treu d'allò de Colom, que descobreix el Nou Món, entre cometes, el 1492. Ell té una altra obsessió que se'n diu recuperar els comtats de Rosselló i de Cerdanya, recuperar el que és la clau de volta de la defensa de la seva pròpia corona catalano-aragonesa, dels territoris seus, d'Espanya, perquè és el moment que se comença a parlar en plural, de les Espanyes, i recuperar Perpinyà. Perpinyà és aquesta clau de volta, és la porta d'entrada, com deia en aquell moment, i ell només el que l'obsessiona, no sé com Perpinyà no té pas un carrer Ferran el Catòlic, vull dir, hi ha gent que no s'ho mereixen tant i que ho tenen. Clar, ha fet altra cosa, és el rei que ha tornat a posar endavant el pactisme, la constitució de l'observança, que diu que el rei se sotmet d'alguna manera, malgrat l'absolutisme que se sent a punt a sorgir aquí, a emergir dels trastàmeres. No, ell és el rei del pactisme, que diu el rei se sotmet a la llei. I això ho diu, i ho fa votar, és aquell que fa la sentència arbitral de Guadalupe que acaba amb el problema dels pagesos de Remensa, 1486. I és el moment, finals del segle XV, que hi ha un redreç econòmic després d'uns segles degut als problemes de son pare, Joan II, de la Revolució Catalana. És un segle, un moment d'aquest canvi de segle, de 15-16, que hi ha realment un redreç econòmic. I com pensar, d'alguna manera, en el monument més important que ens ha deixat, la fortalesa de Salses. La fortalesa de Salses se fa, encara que es faci per un arquitecte castellà, es fa a ordre, voluntat i objectiu polític estratègic de Ferran el Catòlic, vull dir, davant de l'amenaça francesa. Potser per això no hi ha pas un carrer a la capital del Rosselló per en Ferran el Catòlic, perquè de fet és el qui va recuperar una cosa que els francesos devien en el pacte passat 30 anys abans en el seu pare. El seu pare té dret a un gran mural a l'Ajuntament de Perpinyà, en els edificis antics aquells que hi ha al costat de la Llotja, on se celebra el ple municipal perpinyanenc. Jo crec que Ferran el Catòlic li hem de refer-li una façada si no té pas un mural. En tot cas, un nom de carrer, jo estaria molt d'acord.
3: Clar, perquè igual com son pare sí que té una certa presència, per què creu que Ferran el Catòlic no? Perquè ha guanyat una mica aquest discurs de la historiografia espanyola que ens el fa veure, diguem, des d'una altra perspectiva, o per què ha sigut?
4: Jo crec que sí, en el sentit... En Ferran és l'home de la Isabel, doncs és el rei que ens fa espanyols, que ens fa... que inicia l'Espanya del segle d'or, el seu net serà rei sota el nom de Carles I, Carles V, emperador alemany, el tio més important, el monarca més important de l'Europa d'aquell moment, per no dir del món d'aquell moment, l'imperi on... sol mai no es pon, però cal pensar també que vidu d'Isabel tindrà una altra obsessió de la qual podríem parlar, és trobar un altre hereu, perquè sap perfectament que la seva filla només té un fill que es diu Carles, la seva filla Joana, més endavant dit Joana la boja, Juana la loca, i que diu, si tinc un altre hereu, me salvi les meues pròpies corones de Catalunya, Aragó, València, Nàpols, Sicília, etc. Tot l'imperi catalano-aragonès se salva si té un altre hereu. No n'ha pas tingut. Però durant 10 anys va intentar tenir altres fills. Un poc com al final de la dinastia, finalment, del casal de Barcelona amb Martí l'Humà, que ell també va provar de tenir altres fills i no ho va aconseguir, pobret, no... No podia pas fer més, segurament.
3: O sigui, un dels problemes històrics de Catalunya és que tenim monarques que només tenen un fill.
4: A vegades, el problema demogràfic és capdalt en la història de Catalunya.
3: Doncs, en tot cas, heu defensat que un carrer de Perpinyà podria anar cap a Ferran el Catòlic, però també et volia demanar, perquè parlant-ho abans ja m'ho has dit, per això t'ho demano, Joan Paitaví, que creus que hi ha gent que li sobren carrers, diguem, a Catalunya Nord i a Perpinyà especialment.
4: Sí, perquè hi ha carrers que sovint són fruit d'un moment històric, que són decisions de plens municipals d'un determinat any i que fan que això no s'ha canviat mai. D'altres s'han pogut canviar, evidentment, per, diem, quan se saben coses males, diguem, que han estat fent la gent. Però, jo pensi, per exemple, a Perpinyà tens una cosa que es diu que s'ha dit Carnot. Allà on hi ha el Consell Departamental, la prefectura i tal, igual. Quina importància té Sadi Carnot, que va ser un president de la República de fa més de 100 anys a França, que no va tenir cap impacte en la història local i ben poc a la història de França, vull dir, perquè té un dels indrets més emblemàtics. Vull dir, fins a quin punt ens serveix de tenir un carrer, un boulevard Kennedy o un boulevard Poincaré, i no pas pel seu origen ni res, dic, és que hi ha gent que han fet per aquest país i gent que han fet també per aquest país, que no tenen res, o si no tenen carrers, què sé jo, a la Quinta Forca de Perpinyà, en un barri perdut, i encara sort que hi són, però és veritat que, francament, me puc estimar en John Kennedy, no sé si es mereix una avinguda tan important a Perpinyà. No entraré pas en coses més polèmiques, com per exemple seria... Ha fet moltes coses bones amb Jorge Clemenceau, que té el boulevard més conegut de Perpinyà, quan va fer tirotejar contra els manifestants vinyeters del 1916, o en Sebastián Vauban, que va fer morir bastanta gent d'aquest país per construir els seus forts i d'allò. Esclar, ajuda el turisme d'avui, però és un bé per un mal, diguéssim.
3: Bé, en tot cas, aquests noms que són més discutibles, però la proposta que ens deies... que crec que també te la discutiran, potser, però...
4: Esperi que sí, m'agrada molt això.
3: Però que és Ferran el Catòlic, Ferran II d'Aragó. Moltes gràcies, Joan Paitaví, per
4: atendre'ns. Gràcies a tu.
5: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
0: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrels.
2: Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.

llegint novel·les rosa. En el teu destí l'esposa, en la mort, que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat. Decebuda vas anant fent trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball i del conyac i del seu cervell primer,

contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per res i reps per tot, i de nit et poses bé.

tu no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta. Creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny.

potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades per un tràgic joc de daus. Sovint miren l'horitzó, imaginen la cançó que els farà oblidar algun dia.

0: farà oblidar algun dia el blues dels blaus.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimecres 12 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, al Capcí i a Cerdanya amb 34 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà les màximes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 21 a Pres de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 35 graus al Rosselló, 36 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Divendres les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 24 a Serret i a Prada, 21 a Prats de Molló, 15 a Manlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda pluja al Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 12 d'agost del 2016, Sopa de Cabra comença les seves nits a Porreres i Girona, que són enregistrades. Dos anys més tard seran utilitzades en el disc La nit del Sopa, publicat el 2018. El grup gironí s'havia dissolt l'any 2001 i després de diverses experiències en solitari per alguns dels seus components, l'any 2015 va anunciar que tornaven als escenaris abans de seguir fent noves cançons. Aquest concert a Porreres era el seu retorn a les Illes Balears, on residia el cantant Gerard Quintana. El concert fet al Parc de Narrabeta i a Girona es va transformar en La nit del Sopa. 12 temes entre els clàssics de la banda en directe. Ara escoltem El boig de la ciutat.

0: Era el boig de la ciutat en el directe de la nit del sopa del grup Sopa de Cabra.
1: Una hora 100% en català.
2: Portaves una motxilla groga i uns pantalons de moda quan ens vam creuar. Jo seia a les taules de la classe mentre també esmorzava.

0: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: És la història del viatger que un bon dia va creuar el mar perquè el vent li cremés la cara per conèixer

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'appelle Alice. M'agrada l'estiu perquè pot me baignar.

algú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.
3: Els avis dels nostres avis sí que eren uns...

0: Radio Arrels, a Millars, 95.
1: Els primers temps del

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Banús dels Aspres, 95.
1: A Cerdanya, escolteu Radio Arrels
2: al 93.1.

0: promises d'amor.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

Sóc un vell i trisconco i no tinc gens de companyia, però em consolo cada dia al ritme d'aquesta cançó. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Aquesta mascla cantarella de molt viril collita ressona dins de la garita on s'avorreix el sentinella. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Està pensit com un xiprer i enmig de la galerna, tot vigilant la gran llanterna, així canta el vell faroner. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. El seu reclinatori és dur, la cel·la és fosca i trista, i entona això el seminarista de nit quan no el sent pas ningú. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel.

Arc del Triomf, a tu he vingut per revifar la flama i em fa plorar sentir com brama el bon soldat desconegut. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en

li penso posar el punt final a uns versos lapidaris, tot suggerint als solitaris que en facin l'himne nacional. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'emprenya.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

Rompran calma quan tot just vorejava el llindar que turmenta l'adolescent. Quan París fumejava, embriac d'utopia, jo només somiava amb el número 10. Mentre amors i futbol en robaven les hores, un poeta cercava respostes al vent. I tot just vaig conèixer, vas obrir una finestra que fins ara li dóna perfums al meu temps. Música, misteriosa música,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sornià, 95.5.
2: Vas marxar i no sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

el seu crit per camps, mars i boscos, i que sigui el seu nom com l'ombra fidel que és nostra tothora. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba

0: Ràdio Arrels, a Sallagosa, 93.1.
1: Ràdio Arrels, a la Salanca.
2: Al 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

és nostra i de ningú més. Ai, la rumba de Catalunya és nostra i de ningú més. I és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau, i és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau. Jo sóc

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

pare del dia, el sol dansa amb la lluna, que era llavors esplèndida com ell, sa cara un temps com ara no era bruna, sus ulls guspirejaven i era de raig de l'alba, son cabell. Parlaven de son garbo les estrelles, los meteors retreien sa rossor i com esbart de cel i casabelles, los astres festejaven de son jardí l'enlluernanta flor. Al sentir-se lluar de tan hermosa, esbalaïda de deixar caure el vel, amb què fora llavors punzella closa i un crit de meravella feu ressonar la cúpula del cel. Lo sol s'engeloseix tiré sa cara, de ses antigues cendres un grapat que enterboleix sus ulls i la mascare astres que dà la lluna més sense llum com un carbó apagat. Des de llavors, com una flor d'obaga, rodant per les tenebres de la nit, sempre la lluna pàlida s'amaga de l'astre hermós del dia si el troba pels camins de l'hi.

Ets la sort, sort de qui malgasta. Ets la dona de les dones. Ets la veu de les femelles. Ets la nineta de les nines. Ets la pau de la impaciència. Ets la mare de les mares. Ets la mare de la sapiència. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta mai no queixes. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta mai no queixes.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
1: Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Bages, 95. Sí.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.